0: continu actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: Aquest cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja en tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situación. Roberto Bermúdez de Castro es el conseller d'Interior de l'Aragó.
2: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Si conoce la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, lo sabemos al principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
4: Potencialmente pues puede ser muy peligroso para que el incendio pues todavía se pueda ascender mucho más y convertirse, vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castilla-La Mancha. Ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. En Toni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
5: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura, en quant al nombre d'incendis és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a les setmanes, sí, permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. És mig quart, Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
6: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai, i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servi Navar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
7: Yo no he hablado con las líneas de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
0: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé dues hores. Ha admès dues de les tres trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
8: Si jo fora el senyor Puigdemont, jo me plantava avui en Espanya. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
9: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
10: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
11: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
12: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
0: El temps. Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pèlet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kukstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, els objectius climàtics.
14: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
15: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
16: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
15: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
16: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
15: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
17: La significació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Neuchâtel en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
18: iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
19: L'objectif, qu'est-ce que c'est?
18: Quin és l'objectiu?
14: Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
17: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
0: 3CAT Info. Ens situem de nou a Catalunya, llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
20: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha començat a parlar de l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que a més aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
14: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
22: Absolutament. Totalment. Serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
18: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant la celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
14: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'Església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
0: Amb el David Ubach.
1: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors de cara al partit pel títol. A Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres, que ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
2: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut en Messi, òbviament. La carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
1: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots els tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
3: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
4: De la competició.
23: Nobody of...
24: Cap jugador, tampoc els francesos vol jugar aquest partit.
23: This match.
24: Volen jugar la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, és clar.
23: Of course.
1: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
21: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Laurana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
25: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
1: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
2: Són rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
1: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaurana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si en canvi passa pel quiròfan. En la trobada els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
26: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
1: A la segona divisió el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
27: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
1: David López va arribar el 2022 amb un tilidi procedent de l'Espanyol.
21: 3CAT Info.
1: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu, parlant de bàsquet.
21: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar el planter blaugrana.
28: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
1: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogačar.
21: 3CAT Info. Són dos quarts de tres.

0: Ara són dos quarts, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de dos dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports. La Vinya Mal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja en tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
4: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Forte,
6: tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu. Such attacks
7: are unacceptable. Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
8: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera, se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8, amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
9: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ja ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
10: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veiem complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
11: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía, y automáticamente a partir de ya, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'ACI Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
12: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, lecanemab i donanemab, lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació

0: temíem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Ara passen 2:45, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
3: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua de 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
3: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del Petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
2: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i el seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
5: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
6: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult, gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament en lloc del món.
5: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
6: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
5: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
2: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
3: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna G.

0: I l'altra és 5 minuts més, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledat, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo Adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
1: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són 4 dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, un ministre de Cultura espanyol.
2: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindrà una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
1: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants. Esports. Amb el David Ubach.
0: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol, la Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ara està en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
3: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut en Messi, òbviament. La carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
0: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
5: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
0: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
3: Són rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
0: De fet, Dayemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan.
6: en la trobada els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
7: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
6: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
8: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club, el descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
6: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol i el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
4: 3CAT Info.
6: Més futbol encara perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
9: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
6: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Coruña. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
4: 3CAT Info.
6: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
10: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
6: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luau Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme ara. Moguda la 13a etapa al Tour de França, que departà el triomf de Mauro Schmidt, el suís de l'equip Jayco, ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la 50a d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
11: Ara mateix no m'ho puc creure, ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
6: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de l'Inter. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, d'encar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 3. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, en menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar a plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània. Esports.
1: La Mínia Mal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Oval, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisent, del qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situación. Roberto Bermúdez de Castro es el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas, entonces la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen, si llegase sea un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte, es decir, es una zona muy compleja, lo sabemos desde el principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda ascender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa, ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat al país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. En Toni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant al nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a primeres setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. És mig quart, Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con ella, tiene investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver, si ustedes cogen la línea temporal no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
0: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si jo fora el senyor Puigdemont, jo me plantava avui en Espanya. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
12: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
13: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'Amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
2: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus, i serà cap a finals de setmana, quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kukstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, els objectius climàtics.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
17: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
16: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
17: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
16: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
18: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Neuchâtel en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
19: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
20: L'objectif, qu'est-ce que c'est?
21: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
18: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
0: 3CAT Info. Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
22: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: ha començat a parlar de l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que a més aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
1: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
2: Absolutament.
3: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
4: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant la celebració. És una mena d'explosió musical, vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
1: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'Església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
0: Amb el David Ubach.
5: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors de cara al partit pel títol. A Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
6: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut un Messi, òbviament. La carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
5: De la final aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots els tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
7: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
8: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, esclar.
5: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
10: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
5: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
6: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
5: De fet, ADM ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si en canvi passa pel quiròfan. En la trobada els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugrana s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
2: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
5: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
11: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
5: David López va arribar el 2022 amb un tilivi procedent de l'Espanyol.
9: 3CAT Info.
5: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
9: L'actualitat esportiva a fons.
5: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar el planter blaugrana.
12: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
5: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogačar.
9: 3CAT Info. Són dos quarts de quatre.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ara està en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja en tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
4: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen, l'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai, i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Fortea.
6: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
7: Such attacks are unacceptable.
8: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
9: No hi ha ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8, amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
10: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ja ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
11: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre quan ha arribat, que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
12: Hemos conseguido que se pare el ERTE y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía, y automáticamente a partir de ya la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'ACI Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACI.
13: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigint, no?, aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs. El temps. Amant Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament...

0: entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cada diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor, màximes que s'acostaran però no arribaran a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Ara passen dos minuts de tres quarts, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
3: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua de 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden d'ampeu de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les vigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
3: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
2: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
5: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URBI, de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social, és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
6: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament en lloc del món.
5: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
6: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
5: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta mos, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
2: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
3: Una de les pel·lícules catalanes que optarà la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la...

0: A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta Soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo Adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaki La Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los Árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
1: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanon i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
2: En la presència de les fires internacionals del llibre, portem autors en gallec, en euskera, en català, tindrà una presència molt destacada, perquè evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
1: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fita de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants. Esports. Amb el David Ubach.
0: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio una altra blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
3: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut amb Messi, òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
0: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
5: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
0: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
3: Són rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
0: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
6: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
0: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
7: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
0: David López va arribar al 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
4: 3CAT Info.
0: Més futbol encara perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. Al Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
8: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y darlo lo mejor.
0: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Coruña. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
4: 3CAT Info.
0: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
9: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
0: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luau Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme ara. Moguda, 13a etapa al Tour de França, que ha departat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
10: Ara mateix no m'ho puc creure, ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
0: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta d'Ipo Gatxar de l'Emirates manté el millor troc de l'Inter. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 4. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports.
2: Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja en tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i de fet ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat sobretot en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situación. Roberto Bermúdez de Castro es el conseller de Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas, incluso la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen, si llegase sea un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte, es decir, es una zona muy compleja, pero se llama en el principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues puede ser muy peligroso para que el incendio pues todavía se pueda ascender mucho más y convertirse, vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa, ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals amb declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a dues setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. És mig quart, a Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santo Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai, i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con las líneas de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
0: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si jo fos el senyor Puigdemont, jo me plantava avui en Espanya. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts, ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
12: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
13: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
14: El
1: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kukstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, els objectius climàtics.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passant dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
17: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
16: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
17: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
16: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
18: La significació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Neuchâtel en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
19: Wir schlagen in der Abschreckung Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
20: L'objectiu, què és que és?
21: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
20: Com ho fem?
18: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
1: 3CAT Info.
0: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
22: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: ha començat a parlar de l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que a més aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
1: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
2: Absolutament.
3: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
4: Realment, en aquest programa el vam pensar conjuntament, tots just imaginant la celebració. És una mena d'explosió musical, vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
1: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
0: Esports. Amb el David Ubach.
5: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors de cara al partit pel títol. A Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
6: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut en Messi, òbviament. La carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
5: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots els tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
7: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
8: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, esclar.
5: Mundial a banda, parlem del Barça ara, en clau de mercat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Laurana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
9: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
5: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Deiemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
6: Són rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
5: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaurana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si en canvi passa pel quiròfan. En la trobada els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
2: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
5: A la segona divisió el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
10: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
5: David López va arribar el 2022 amb un tilidi procedent de l'Espanyol.
11: 3Cat Info.
5: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
11: L'actualitat esportiva a fons.
5: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar el planter blaugrana.
12: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
5: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pitcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogačar.
11: 3Cat Info. Són dos quarts de cinc.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
4: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen, l'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxo Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Fortea.
6: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar nord-americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
7: Such attacks are unacceptable.
8: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: Settlement. En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una dessalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
9: No hi ha ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera, se incrementa en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8, amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
10: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
11: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost. Almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
12: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía, y automáticamente a partir de ya, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'ACI Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
13: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs. El temps. Amant Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran, entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del

0: Ara passant dos minuts de tres quarts, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
1: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden d'ampeu de l'antiga plataforma i posteriorment traurà les vigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
1: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
0: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i el seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
3: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
4: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult, gairebé adult, sencers, que no tenien precedents pràcticament enlloc del món.
3: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
4: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
3: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
0: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
1: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Roche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Biennal.

0: l'Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, un ministre de Cultura espanyol.
1: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre, portem autors en gallec, en euskera, en català, tindrà una presència molt destacada, perquè evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
0: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants. Esports. Amb el David Ubach.
2: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol, la Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
3: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut en Messi, òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
2: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
5: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
2: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
3: Són rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
2: De fet, Dayemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
6: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
2: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
7: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
2: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
4: 3CAT Info.
2: Més futbol encara, perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
8: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y darlo lo mejor.
2: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Coruña. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
4: Trescat Info.
2: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustí Noval, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Oval, precisament, es va formar al planter blaugrana.
9: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
2: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luau Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda la 13a etapa al Tour de França, que departà el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la 50a d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
10: Ara mateix no m'ho puc creure, ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
2: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta d'Ipo Gatxar de l'Emirates manté el mallot groc de l'Inter. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancant la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 5. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, en menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports.
2: Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja en tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i de fet ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat sobretot en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situación. Roberto Bermúdez de Castro es el conseller de Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Si conoce la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, lo sabemos al principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda ascender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa, ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. En Toni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions doncs és un bon indicador. I a veure de cara a les setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. És mig quart, Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai, i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con las investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver, si ustedes cogen la línea temporal no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos que son los que provocan esas informaciones reservadas.
0: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si jo fos el senyor Puigdemont, jo me plantava avui en Espanya. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también por su parte un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. No tiene huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
12: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
13: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
0: El temps.
1: temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kukstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, als objectius climàtics.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
17: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
16: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
17: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gales i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
16: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
18: La significació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Neuwenig en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
19: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
20: L'objectif, qu'est-ce que c'est?
21: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
20: Com ho fer?
18: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
1: 3CAT Info.
0: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
22: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: ha començat a parlar de l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que a més aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a parlar de Fèlix Martín.
1: El Festival de Parlada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
2: Absolutament.
3: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
4: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant la celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
1: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'Església del Carme de Parlada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Parlada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
0: Esports. Amb el David Ubach.
5: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors de cara al partit pel títol. A Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
6: Bé, està clar que el Lamin, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut el Messi, òbviament. La carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
5: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots els tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
7: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
8: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final i ho hem donat tot per arribar a la final. Però jugarem professionalment, és clar.
5: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
9: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
5: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
6: Són rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
5: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si en canvi passa pel quiròfan. En la trobada els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugrana s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Olot, a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
2: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
5: A la segona divisió el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
10: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
5: David López va arribar el 2022 amb un tilidi procedent de l'Espanyol.
11: 3CAT Info.
5: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
11: L'actualitat esportiva a fons.
5: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustí Mobal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Mobal, precisament, es va formar el planter blaugrana.
12: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
5: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pitcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogačar.
11: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja en tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts, l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
4: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen, l'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai, i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Fortea.
6: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per 7a nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu. Such attacks
7: are unacceptable. Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
8: No hi ha ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera, se incrementa en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8, amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
9: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ja ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
10: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost. Almenys que abans d'aquella data ho veiem complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
11: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
12: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigint, no?, aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs. El temps. Amant Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran però no arribaran a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passen 2 minuts de 3 quarts. La reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de

0: iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
1: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
2: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
3: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
4: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenien precedents pràcticament en lloc del món.
3: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
4: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
3: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta a mos, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
2: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
1: Una de les pel·lícules catalanes que optarà la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
2: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
5: En la presència de les fires internacionals del llibre, portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada, perquè evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
2: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat

0: en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants. Esports. Amb el David Ubach.
1: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ara està en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
2: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut en Messi, òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
1: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
4: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
1: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
2: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
1: De fet, Dayemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
5: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
1: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
6: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club, el descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
1: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol i al Sabadell l'altre català a segona ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
3: 3CAT Info.
1: Més futbol encara perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
7: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
1: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Coruña. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info.
1: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal. que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
8: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
1: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada, després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luwawu-Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda la 13a etapa al Tour de França, que ha depretat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la 50a d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
9: Ara mateix no m'ho puc creure, ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
1: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, d'encar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, en menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports.
2: La Mínia Mal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja en tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situación. Roberto Bermúdez de Castro es el conseller de Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas, entonces la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen, si llegase sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte, es decir, es una zona muy compleja, que lo sabemos desde el principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues puede ser muy peligroso para que el incendio pues todavía se pueda ascender mucho más y convertirse, vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa, ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. En Toni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant al nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a dues setmanes, sí, permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. És mig quart, Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai, i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con la línea de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
0: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si jo fos el senyor Puigdemont, jo me plantava avui en Espanya. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también por su parte un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
12: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
13: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
0: Yesterday by the Court of Justice.
1: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kukstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, als objectius climàtics.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passant dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
17: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
16: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
17: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
16: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
18: La significació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Neuchâtel en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants, que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
19: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
20: L'objectiu, què és?
21: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
20: Com ho heu fet?
18: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
0: 3CAT Info. Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
22: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha començat a parlar de l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que a més aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
23: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
24: Absolutament. Totalment. Serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
25: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant la celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
23: El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'Església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
0: Amb el David Ubach.
2: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol, a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
3: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut en Messi, òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
2: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots els tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
4: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
5: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar a la final i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, esclar.
2: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Laurana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
6: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
2: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
3: Són rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
2: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si en canvi passa pel quiròfan. En la trobada els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
7: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
2: A la segona divisió el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
8: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
2: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu, parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar el planter blaugrana.
26: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
2: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogačar.
1: 3CAT Info. Són dos quarts de set.

0: Ara són dos quarts. Us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de dos dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports. La Vinya Mal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja en tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
4: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Forte, amic.
6: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
7: Such attacks are unacceptable.
8: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
9: No hi ha ningú problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8, amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
10: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ja ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
11: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost. Almenys que abans d'aquella data ho veiem complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
12: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'ACI Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACI.
13: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs. El temps. Amant Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran però no arribaran a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passant dos minuts de tres quarts, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
15: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
16: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm.

0: incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor als temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
1: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
2: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
3: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament en lloc del món.
2: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
3: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
2: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta mos, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
1: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
0: Una de les pel·lícules catalanes que optarà la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledat, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo Adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Roche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
1: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
4: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindrà una presència molt destacada perquè evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
1: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx, es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fita de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món

0: rep 700.000 visitants. Esports. Amb el David Ubach.
1: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cada partit pel títol, la Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio una altra blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
2: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut en Messi, òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
1: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
3: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
1: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
2: Són rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
1: De fet, Dayemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
4: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
1: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
5: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club, el descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
1: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol i el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
0: 3CAT Info.
1: Més futbol encara perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
6: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
1: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Coruña. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info.
1: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
7: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
1: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luau Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda a 13a etapa al Tour de França, que departà el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la 50ena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
8: Ara mateix no m'ho puc creure, ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
1: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta d'Ipo Gatxar de l'Emirates manté el mallot groc de l'Inter. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 7. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. La Mínia Val s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ara està en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja en tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i de fet ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat sobretot en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situación. Roberto Bermúdez de Castro es el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Si conoce la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, pero se ve en el principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda ascender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa, ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. En Toni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura en quant al nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions doncs és un bon indicador. I a veure de cara a dues setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. És mig quart, Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santo Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de quatre familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con el diario de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver, si ustedes cogen la línea temporal no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos que son los que provocan esas informaciones reservadas.
0: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé dues hores. Ha admès dues de les tres trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, a suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si jo fos el senyor Puigdemont, jo me plantava avui en Espanya. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. No tiene huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente. Per part de Junts ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya, ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
12: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure'n allò que em correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
13: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'Amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
3: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kukstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, els objectius climàtics.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burkham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burkham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: A la tercera ha estat la bona. Andy Burkham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
17: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
16: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
17: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
16: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
18: La significació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Neuglenich en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
19: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès. Quin és l'objectiu?
20: Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
18: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea. 3CAT Info.
0: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
21: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha començat a paral·lada l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que a més aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a paral·lada, Fèlix Martín.
22: El Festival de Paral·lada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
23: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
24: Realment aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant la celebració. És una mena d'explosió musical, vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
1: this amount of colors.
22: El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'església del Carme de Parlada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El festival de Parlada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
3: Esports.
0: Amb el David Ubach.
2: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol, a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
4: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a allò que ha sigut en Messi, òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
2: De la final aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots els tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
5: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
6: De la competició.
25: Nobody of...
26: Cap jugador, tampoc els francesos vol jugar aquest partit.
25: This match.
26: Volen jugar a la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però jugarem, professionalment, esclar.
25: Of course.
2: Mundial a banda, parlem del Barça ara, en clau de mercat.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta en termini del Club Laurana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
27: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
2: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
4: Són rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
2: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si en canvi passa pel quiròfan. En la trobada els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
28: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
2: A la segona divisió el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
29: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
2: David López va arribar el 2022 amb un tilidit procedent de l'Espanyol.
3: 3CAT Info.
2: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu, parlem de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar el planter blaugrana.
1: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
2: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogacar.
3: 3CAT Info. Són dos quarts de vuit.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports. Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja en tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
4: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai, i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplet i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Fortean.
6: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu. Such attacks
7: are unacceptable. Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
8: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera, se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8, amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
9: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ja ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
10: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veiem complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre quan ha arribat que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
11: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació registre d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'ACI Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACI.
12: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
3: El temps.
0: Amant Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran però no arribaran a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passant 2 minuts de 3/4, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
14: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
15: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua de 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden d'ampeu de l'antiga plataforma i posteriorment traurà les vigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
14: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals.

0: Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
1: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
2: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament en lloc del món.
1: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
2: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
1: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
0: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
3: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledat, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo Adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: Els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
4: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
0: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants. Esports. Amb el David Ubach.
5: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio una altra blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com

0: la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
1: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut en Messi, òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
0: L'Espanya Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Laurana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
3: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
0: Per cert, que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
1: Són rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
0: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
4: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
0: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
5: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
0: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
2: 3CAT Info.
0: Més futbol encara perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
6: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
0: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Coruña. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
0: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
7: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
0: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada, després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luau Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda la 13a etapa al Tour de França, que ha depretat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la 50a d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
8: Ara mateix no m'ho puc creure, ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
0: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de l'Inter. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, tancar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
2: 3CAT Info. Tres, cuatro, cinco.

0: Molt bon dia, són les 8. Vint-i-tres municipis catalans estan en risc màxim d'incendi aquest cap de setmana. Hi ha restriccions a tres parcs naturals. La principal preocupació és la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Continua cremant sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ha calcinat gairebé 14.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. El fort vent i les altes temperatures dificulten les feines dels bombers. El govern aragonès ha demanat que aquest cap de setmana es minimitzin els desplaçaments de la població per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Just avui, que es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com el gènere, el lloc de residència o l'adscripció política. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de l'aval del TJUE a la llei d'amnistia. Els jutges més conservadors, en canvi, creuen que no implica una aplicació immediata ni incondicionada de la llei. Els Estats Units bombardegen l'Iran per setena nit consecutiva i almenys 3 morts i una desena de ferits. La guerra s'estén a tota la regió amb els atacs de Teheran contra bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània. La Guàrdia Revolucionària amenaça amb una ofensiva total. Ja són més de 5.000 els morts per el terratrèmol de Veneçuela del mes passat, una xifra provisional que podria augmentar. Caracas ha rebut un paquet de 346 milions de dòlars del Fons Monetari Internacional per finançar la reconstrucció del país. I un diàleg entre grans àrees de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. El president del Barça, Joan Laporta, assegura a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián Álvarez. Però avisa a Laporta al Club Matalasser que l'oferta per Julián estarà vigent fins a aquest mes de juliol, fins a finals de mes. Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, assegura també que la Federació Espanyola i la Lliga s'estan portant de manera excel·lent amb el club i que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Laporta reitera que els desitja el millor, que guanyin, que ho diu amb normalitat i que això no és incompatible, diu, amb res més. I el Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge per la nova temporada. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que tornarà al club després de pagar la clàusula de sortida al Manresa.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana amb calor intensa, rondaran els 37 o 38 graus als indrets més calents de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb pols sahariana, núvols de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8, us informa Montse Garcia.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 23 municipis catalans estan en el nivell extrem d'incendis forestals aquest cap de setmana. Són poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfa en el nivell 4, al màxim, i per tant hi ha restricció d'activitats a l'aire lliure. A més, tant avui dissabte com demà diumenge està prohibit l'accés a tres parcs naturals: la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat. De fet, Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mures, inspector en cap del cos d'agents rurals, en declaracions a 3Cat Info.
2: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant al nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a les setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim de risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. I el foc d'Orés, a la comarca aragonesa de les Cinco Villas, continua descontrolat i ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Les altes temperatures, els constants canvis de direcció del vent i l'orografia de la zona compliquen les feines dels bombers, que a les últimes hores s'han centrat sobretot a protegir el nucli urbà de les poblacions de la zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
3: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Si tú conoces la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen, si llegase sea un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte, es decir, es una zona muy compleja, pero sabemos que al principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. El director d'Extinció del Foc, Alfonso González, destaca l'envergadura de l'incendi.
4: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda ascender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: El govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa. Ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. Ara passa mig quart de les 8 del matí.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Avui, 18 de juliol, quan es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret sobretot dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta dades molt precises.
6: Ha entrat en el banc de la memòria democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici d'allò que se'n diu història pública, allò dels resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006 i que es coneixien com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna o unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració amb el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament, ho diu la directora de l'arxiu, Pilar Cueva.
7: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, el 1936, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris. L'Associació de Jutges Progressistes assegura que el Tribunal Suprem no té recorregut per tornar a Europa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió sobre l'amnistia, una interpretació de la sentència totalment contrària a la que fan els jutges més conservadors, que asseguren que el que ha dit el TJUE no suposa l'aplicació immediata de l'amnistia. En declaracions a aquesta emissora, el portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Edmundo Rodríguez Achustegui, ha dit que no creu que el Suprem vagi a Europa i s'ha mostrat així de contundent.
8: Que las dos sentencias que se han dictado son una auténtica desautorización de todos aquellos que han venido sosteniendo estos años que se estaba produciendo una afectación del Estado de Derecho, de manera que yo creo que es bastante improbable que eso suceda.
0: Per la seva banda, l'Associació de Jutges Francisco de Vitoria manté en un comunicat la seva reserva sobre l'aplicació de la llei d'amnistia al marge del que ha dit el TJUE. Afegeixen que no suposa una aplicació immediata ni incondicionada de l'amnistia als líders del procés i també afirma que el Tribunal Constitucional no és un tribunal de cassació del Suprem. I Junts manté la distància amb el PSOE, tot i l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia. Les dues formacions encara es van distanciar més ahir, després que el ministre de Transports, Òscar Puente, animés Carles Puigdemont a tornar, encara que s'arrisqui a ser detingut. El ministre, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya, ha animat Puigdemont a tornar i encarar-se als tribunals.
9: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. No tiene huevo, pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan.
0: Des de Junts, Puigdemont no ha respost a Puente, però sí que ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Abans, Turull ja havia deixat clar que encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE. Per la seva banda, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez. I el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
10: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió, Catalunya va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des que el 2015 Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid, més del doble, uns 3.200 milions. Així doncs, Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que és una tendència que ve de lluny.
11: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi inversions en línia amb la seva aportació del PIB. Junts, per la seva banda, diu que hi ha una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa. I l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de Cerdán provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports, qual encapçalava José Luis Ábalos, Madrid, Àngels Lafuente.
12: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santo Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxo Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Passa un minut d'un quart de nou del matí.
5: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
13: Cap de setmana de calor normalment intensa, canícula i de molta xafogó a la costa i al prelitoral. A l'interior els valors aniran entre els 33 i els 36, però a Ponent i a les Terres de l'Ebre una xifra pot tocar els 38 o 39 puntualment, 37-38 graus. I a la costa valors propers als 30, però amb la humitat que serà elevada, la temperatura de xafogó pot ser de 37-38 graus. Ambient molt humit, un dia per suar. Un matí que també he marcat pel cel sare a bona part del país, però tenim aquesta pols d'origen saharià en alçada, que deixa aquest cel una mica tèrbol, una mica blanquinós, tot i que està fent sol. També a la vegada hi ha núvols baixos situats a comarques de Tarragona, que faran la guitza als banyistes, però que frenaran la temperatura, però igualment l'ambient serà molt humit i xafogós. El mar està tranquil, a la tarda hi haurà també aquesta calma, una lleugera mar de fons a la tarda, i es preveu que creixin algunes nuvolades al Pirineu, però en principi sense ruixats, sinó que algun serà molt aïllat. Demà diumenge la temperatura pot pujar algun grau més a comarques d'interior.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfodiari.
0: Setena nit consecutiva de bombardejos a l'Orient Mitjà. Aquesta matinada els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs que han provocat almenys 3 morts i 8 ferits al sud de l'Iran. L'exèrcit nord-americà assegura que també ha destruït infraestructura militar i magatzems subterranis d'armes. Diversos vídeos i informes de mitjans estatals iranians mostren danys a ponts, vies de tren i altres infraestructures en diferents punts del país. Com a resposta, la República Islàmica ha tornat a bombardejar bases militars nord-americanes a Bahrein, Kuwait i Jordània, que han interceptat diversos míssils iranians. La Guàrdia Revolucionària ha amenaçat de llançar una ofensiva total i adverteix als països de la regió que respondran als atacs que els Estats Units facin des de les seves bases. A Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol del mes passat ja superen els 5.000, una xifra provisional a l'espera de localitzar noves víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció del país. Mentrestant, a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar ahir a la tarda l'estat de Chiapas, al sud del país, a la frontera amb Guatemala. No hi ha víctimes, però el sisme va obligar els Estats Units a activar l'alerta per risc de tsunami en diverses zones del Pacífic. França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat que Berlín participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
14: La significació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürnberg en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
15: Wir schlagen in der Abschreckung Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
16: L'objectif, qu'est-ce que c'est?
17: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
14: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 3CAT Info en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Aquest dilluns només podran tornar a casa seva els veïns de dos dels 8 edificis evacuats des de fa 10 dies per l'esvoranc del Putxet provocat per la tuneladora de les obres de la L9 del metro. Són els veïns d'11 habitatges i es reobriran 4 locals del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana vinent es podria permetre el retorn a un altre bloc, segons Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat.
18: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat a aquesta emissora que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
19: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veiem complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions pels veïns afectats. Domingo Finez, propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, diu que ha arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
20: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente, a partir de ya, la Generalitat, pues... Yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i perjudicis causats per l'esvoranc. Un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses ha estrenat la 40a edició del Festival de Peralada a l'Alt Empordà. L'òpera, la dansa, dos concerts de Sílvia Pérez Cruz i diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes del festival fins al 9 d'agost. Peralada, Fèlix Martín.
21: Peralada ha estrenat aquesta edició d'aniversari amb un dels seus trets distintius, l'òpera, i ho ha fet amb un recital amb peces italianes i franceses, amb la parella formada per la soprano Armonella Yaú i el tenor Benjamin Bernheim, molt aplaudits, i que han després molta complicitat entre ells. Acompanyats al piano per Marcos Madrigal, han interpretat, entre d'altres, peces de Verdi, de Puccini, de Massenet o de Gounod. Tots dos en parlaven.
22: Absolutament. Totalment. Serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
15: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant la celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
21: This amount of colors. Ha estat un gran recital en un espai reduït, només per a 150 espectadors, com és l'església del Carme de Peralada, però molt simbòlic pel que representa pel festival. Ha destacat també el seu director artístic, Oriol Aguilar.
23: Doncs, de fet, és com un homenatge a totes les veus que han passat per aquests 40 anys. Això pràcticament és impossible, perquè poder explicar tot aquest llegat amb un concert inaugural, doncs, no tindria sentit. Però sí que hem volgut programar un recital que deixarà petjada.
21: Aquesta és una edició del festival molt especial, després de 40 anys de feina, però ja pensant també en el futur.
23: Més d'un miler llarg de propostes artístiques, que ja formen part d'un llegat, d'una història de les arts escèniques d'un país, de la música, de la dansa, de l'òpera, i per tant el que fem és compartir-ho, posar-ho en valor i amb una mirada present i sobretot de futur.
21: I pel que fa a la programació, doncs en els pròxims dies també hi ha tres propostes de dansa. Sílvia Pérez Cruz hi farà dos concerts els dies 29 i 30. El trio Fortuny hi celebrarà el dia 5 d'agost el seu desè aniversari amb la participació de Judit Nederman, o el 9 d'agost Jordi Savall i Núria Rial clausuraran el Festival de Perelada amb un programa dedicat al barroc italià.

0: Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. El president del Barça, Joan Laporta, assegura a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián Álvarez, però a la vegada avisa el club matalasser que l'oferta per Julián estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Recordem que l'oferta del Barça és de 100 milions d'euros i que Gil Marín va dir que no acceptarien ni 100 milions, ni 150, ni 200.
2: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
3: Finals de juliol potser o què?
2: Segurament serà així, sí.
1: Recordem les declaracions que havia fet el màxim executiu de l'Atlètic de Madrid, el director general del club matalasser, Miguel Ángel Gil Marín, sobre Laporta i aquest interès, aquestes ofertes, aquesta oferta per Julián.
4: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
1: Unes declaracions que fan activar el Barça amb alternatives a Julián Álvarez, però a la vegada, si més no, per les declaracions de Joan Laporta, sembla que el club blaugrana no hi renuncia encara. Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio, assegura també que la Federació Espanyola i la Lliga s'estan portant de manera excel·lent i que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Laporta reitera que els desitja el millor, que guanyin, que ho diu amb normalitat i que això no és incompatible, diu, amb res més. Així s'expressava Laporta davant l'allau de crítiques que han provocat entre un sector de l'afició del Barça el seu suport tan explícit a la selecció espanyola per a la final del Mundial demà contra l'Argentina. Declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Aquí la Federació Espanyola, la Lliga, estan aquí presents, ens han convidat a la final, s'estan portant d'una forma excel·lent amb tots nosaltres i la veritat és que és una manera d'agrair el fet que tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt agraït de com ens estan tractant.
1: Per últim, també sentireu ara Joan Laporta al micròfon de Catalunya Ràdio des de Nova York parlant del que suposa aquest duel de demà en la final del Mundial. Lamine Yamal, cara a cara contra Leo Messi.
2: Un duel generacional, sí. Messi és determinant encara, i el Lamine és present i futur. I bé, lluiten per, d'alguna manera, el Lamine per el relleu i el Messi per mantenir la seva hegemonia. Està molt bé, la veritat és que està molt bé.
1: Lamine Yamal estarà en plenes condicions per la final de demà, després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. Leo Messi diu que Lamine és un referent amb 19 anys i que demà en la final del Mundial podria fer història. El capità de l'Argentina, de 39 anys, li ha desitjat sort perquè diu textualment: "Juga al Barça, el club que estimo".
5: 3CAT Info.
1: De la final de demà al Mundial Espanya-Argentina en va parlar ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre jugador del Barça, Eric García, considera aquesta final com la final somiada i també es referia als dos jugadors que lideren les seves seleccions, Lamine i Messi.
6: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut amb Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
1: I en aquesta mateixa entrevista a Catalunya Ràdio, Eric García beneïa també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i d'Adeyemi, que ho seran els pròxims dies.
6: Són rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
1: Adeyemi ja va estar ahir a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara.

0: Bon dia, són 9:15. Informacions destacades a aquesta hora. 23 municipis catalans estan en risc màxim d'incendi aquest cap de setmana. Hi ha restriccions a 3 parcs naturals. La principal preocupació és la possible simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. A l'Aragó continua cremant sense control l'incendi d'Urés, que ha calcinat gairebé 14.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. El fort vent i les altes temperatures dificulten les feines dels bombers. El govern aragonès ha demanat que aquest cap de setmana es minimitzin els desplaçaments de la població per facilitar la feina dels serveis d'emergències. I just avui, que es commemora 90 anys de l'inici de la Guerra Civil, el Memorial Democràtic presenta una base de dades inèdita de les milícies antifeixistes feta a partir dels papers de Salamanca. A través dels documents confiscats per les tropes franquistes s'han pogut recollir dades que fins ara no se sabien dels milicians, com el gènere, el lloc de residència o l'adscripció política. A partir d'ara parlarem de la descarbonització, perquè Europa relaxarà els criteris de contaminació ambiental si es tira endavant l'última proposta de la Comissió Europea. La intenció de l'executiu comunitari és que la indústria del continent pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. I a partir de 9:15 anirem a la Sagrada Família, que ha acollit el concert Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora?
2: Bon dia. Les declaracions del president del Barça, Joan Laporta, a Catalunya Ràdio des de Nova York. Assegura que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián Álvarez, però avisa que el club metal aixeca l'oferta per Julián estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol. Un Joan Laporta que en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio assegura també que la Federació Espanyola i la Lliga s'estan portant de manera excel·lent i que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que hi tenen 8 jugadors. Laporta reitera que els desitja el millor, que guanyin demà la final del Mundial, que ho diu amb normalitat i que això no és incompatible, diu, amb res més.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana de calor intensa. Rondaran els 37 o 38 graus als indrets més calents de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb pols sahariana, núvols de tarda al Pirineu. Ara passen 3 minuts de 9:15 del matí.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 23 municipis catalans estan en el nivell extrem d'incendis forestals aquest cap de setmana. Són poblacions de les comarques de l'Alt Camp, Alt i Baix Penedès, l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà i el Solsonès, on està activat el Pla Alfa en el nivell 4, al màxim. I, per tant, hi ha restricció d'activitats a l'aire lliure. A més, tant avui dissabte com demà diumenge està prohibit l'accés a 3 parcs naturals, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp a la Noguera i el Montmell Marmellà al Baix Penedès. Preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat. De fet, Catalunya ha tingut el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3Cat Info.
3: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant al nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a les setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. El foc d'Urés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Les altes temperatures, els constants canvis de direcció del vent i l'orografia de la zona compliquen les feines dels bombers que en les últimes hores s'han centrat sobretot a protegir el nucli urbà de les poblacions de la zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Si entonces la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegasen sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabemos desde el principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. El director d'Extinció del Foc, Alfonso González, destaca l'envergadura de l'incendi.
5: Potencialmente pues puede ser muy peligroso para que el incendio pues todavía se pueda ascender mucho más y convertirse, vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: El govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella-La Manxa. Ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. Avui, 18 de juliol, es commemoren 90 anys de l'inici de la Guerra Civil i el Memorial Democràtic ha presentat una base de dades inèdita dedicada a les milícies antifeixistes de Catalunya. Una informació que s'ha extret, sobretot, dels papers de Salamanca i que suposa 11 anys d'investigació. El cens inclou 37.000 noms, de moment, si bé se'n podran afegir més a mesura que avanci la investigació. El director del Memorial Democràtic, Jordi Fons, ha valorat el cens de forma molt positiva perquè aporta dades molt precises.
6: Ha entrat en el banc de la memòria democràtica una gran aportació, sobretot perquè aporta moltes dades, no només és una base de dades amb els noms, noms i cognoms, sinó que hi ha moltes més dades, i penso que és un exercici d'allò que se'n diu història pública, allò de els resultats que s'obtenen d'aquest treball, doncs posar-los a l'abast de la ciutadania.
0: A través dels documents que van ser confiscats per les tropes franquistes durant la Guerra Civil i que es van retornar a la Generalitat el 2006, que es coneixen com a papers de Salamanca, se saben dades dels milicians com el gènere, el lloc de residència, l'adscripció política i sindical, la data d'ingrés i la columna unitat amb la qual van anar al front. El projecte s'ha fet a través d'una col·laboració entre el Memorial i l'Arxiu Nacional de Catalunya, que les dues entitats valoren molt positivament, ho diu la directora de l'Arxiu, Pilar Cueva.
7: Això és l'expressió d'aquesta col·laboració que estem mantenint des de fa temps i en la que ens trobem en projectes d'interès compartit. No només col·laborem, sinó que compartim informació i que busquem quins són els canals més adequats perquè arribin d'una forma més ràpida i més eficient a la nostra societat.
0: Amb l'inici de la guerra, l'any 1936, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va firmar el decret de creació de les milícies antifeixistes integrades principalment per voluntaris. Dos quarts i mig de nou del matí, tres que t'informa emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Europa relaxarà els criteris de contaminació ambiental si tira endavant l'última proposta de la Comissió Europea. La intenció de l'executiu comunitari és que la indústria del continent pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. D'aquesta manera, Brussel·les ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol suavitzar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi, això sí, que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del clima, Bogdá Kuskra, defensa que amb aquesta decisió no es comprometen els objectius climàtics.
8: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. I una setantena de persones van arribar ahir en tres pasteres diferents a Formentera i Cabrera, procedents del Marroc i del Sàhara. En el que portem d'any ja són més de 3.000 els immigrants que han arribat a les illes en desenes d'embarcacions precàries que surten del nord d'Àfrica. Les cases de colònia reclamen que el govern concreti les ajudes econòmiques al sector per pal·liar la greu situació per la qual estan passant. I és que ja hi ha més de 1.300 centres educatius d'arreu de Catalunya que s'han adherit a la iniciativa de no fer sortides escolars del curs vinent com a mesura de pressió de mestres i professors per aconseguir millors condicions laborals. Aquest dilluns hi ha una nova reunió entre diverses associacions del sector del lleure i el Departament d'Empresa en què demanaran al govern que apliqui normes que regulin el sector. Són declaracions al gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, a l'Agència Catalana de Notícies.
9: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes afegeix que estan en la pitjor situació possible.
9: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: Davant d'això, demanen que les ajudes econòmiques anunciades pel govern per ajudar les empreses de lleure es concedeixin el més aviat millor i no s'esperi acabar la temporada perquè hi haurà moltes empreses que no es podran recuperar. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació tan gran com la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics i s'invertiran més de 153 milions d'euros. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A amb els objectius que exposa la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela.
10: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També es farà a l'exterior de la terminal amb la instal·lació de més il·luminació i la reorganització de l'accés als pàrquings. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data per retirar-lo. Està previst que les obres s'acabin el 2031. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'hi afegiran portes d'embarcament. Per la T2 hi passen 20 milions de passatgers cada any. I el Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a finals del 2028. Dels 34.000 empleats del Banc d'Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'entitat assegura que no té un objectiu prefixat de sortides. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander l'any 2020 va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors.

0: Els escocesos Bell & Sebastian fan ballar el públic del Festival Bars amb èxits i simpatia. Han celebrat 30 anys de carrera al poble espanyol. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Bell & Sebastian han interpretat de dalt a baix el seu segon disc i Biofeeling Sinista. Durant aquesta gira alternen la interpretació sencera dels dos primers àlbums, Tiger Milk, que ara el juliol fa 30 anys, i Biofeeling Sinista, que van publicar una miqueta després, i a Barcelona li ha tocat aquest segon, més conegut, més Bell & Sebastian, i que acostuma a trobar-se a les llistes dels millors àlbums dels 90, i això que el van gravar en només 5 dies. Benvinguts a la segona sessió d'enregistrament d'aquesta nova banda, Bell & Sebastian, ha dit Stuart Murdoch en català a l'inici del concert. Les projeccions del fons de l'escenari, on es veia una sala polivalent amb una pantalla al fons que podria ser un estudi de gravació improvisat en una escola, reforçaven aquesta idea. El públic ha encantat amb aquest discurs en català, encara s'ha emocionat més quan han sentit els primers acords de Stars of Track and Field. Les cançons sonen més àmplies, més lluminoses, com si els haguessin crescut colors amb el pas del temps, plenes d'un optimisme contagiós que fa venir ganes de cantar-les i ballar-les. Com a l'alegre Get Me Away From Here, I'm Dying, de la que tothom acaba cantant la tornada. Aquesta combinació de lletres agradolces i melodies alegres és l'essència de Bell & Sebastian. Com a la cançó If You're Feeling Sinister, escrita en tercera persona, com si fos un conte de Salinger. Murdoch parla amb el públic, es fixa amb les samarretes d'Espiriolab, diu que sempre n'hi ha una als seus concerts, i explica anècdotes com la de la persona que van conèixer a Madrid, que els va dir que acabava de deixar la feina i que estava enamorat de la seva vida. Cançons vitalistes com Like Dylan in the Movies, que fa pensar en la Velvet Underground, o Mayfly, fan avançar l'àlbum fins a Judy and the Dream Horses, que el tanca, i amb la que Stuart Murdoch aprofita per posar-se una màscara de cavall al cap. Però això no s'ha acabat. Els de Glasgow hi tornen amb èxits com Another Sunny Day, que de ben segur que ha marcat estius de molts dels fans, com plan el poble espanyol. Amb Zig Factor, Murdoch aprofita per ballar i saltar completament desinhibit, mentre és el guitarrista Steve Jackson qui canta. Un estil de ball que han imitat els fans que han omplert l'escenari al final del concert per cantar un altre clàssic celebradíssim, The Boy with the Arab Strap. Música optimista i una simpatia inesgotable que han fet oblidar qualsevol preocupació mentre ha durat el concert. I han dibuixat un somriure permanent al públic que sortia de la plaça.
0: Temps. Amb l'Enric Agut.
2: Cap de setmana de calor intensa novament, amb molta aixafogor a la costa i al prelitoral, on l'ambient és ben humit, el mar està calent, hi ha vapora, i això es nota a la que entra la marinada o de nit, es nota aquest ambient tan carregat. A l'interior, avui les temperatures màximes estaran movent-se entre els 33 i els 36 graus, però a les zones més calentes de Ponent i de les Terres de l'Ebre es pot arribar als 37 o 38 graus i algun valor proper als 39 on piqui més l'escalfor. Lleida pot arribar als 38 graus, les Borges Blanques als 37, també 37 a Balaguer o Tremp serien dels valors més elevats. En canvi, a la costa, valors al voltant dels 29, 30, 31, 32, però amb una sensació d'humitat ben elevada. I demà tindrem també aquesta calor, fins i tot una mica més, pot pujar una mica més la temperatura, sobretot en zones de Ponent i també d'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda tindrem núvols alts i prims, sol, però enterbolit, també per la pols sahariana, alguns núvols baixos a la costa de Tarragona i alguna nublada al massís del Port i també al Pirineu.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.

0: La Sagrada Família ha acollit el concert Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Grec. Ha estat en un recorregut sonor que ha anat del segle XIV al XXI amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols. Marta Vives.
1: La Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en un escenari d'excepció d'aquest concert commemoratiu a Gaudí, al Grec i a Montserrat, en un recorregut simbòlic, emocionant i espiritual per cançons dels últims 7 segles. Maria Arnal.
2: Hi ha una barreja bastant particular, bastant singular, pel fet que cantem dins de la Sagrada Família, que no és una sala de concerts, ni és un teatre, sinó que és un temple.
1: Des de l'Arbre no ho sap, d'Enric Gispert.
3: L'arbre no sap.
1: Fins a morir, de Maria Mercè Marçal, que ha tancat el concert.
3: Morir.
1: Passant per Suburbi, d'Ovidi.
3: I jo veig que el món se m'obre fred i terrible com la mort.
1: O Que me quiten, de la mateixa Maria Arnal.
3: Que me quiten lo que soy, que me aten con espinas.
1: També el Salve Regina, o l'estrena mundial de l'obra Arbor Lucis del compositor Josep Maria Guix. Maria Arnal i Lídia Pujol, acompanyades del cor Cererols i 6 músics, en

0: L'Orfeo Català interpretarà aquest cap de setmana l'obra Human Requiem de Johannes Brahms al Saló del Tinell del Museu d'Història de Barcelona. Els concerts, amb les entrades exaurides des de fa mesos, tindran lloc avui i demà a les 9 del vespre. Adrià Clotet.
1: L'Orfeo cantarà molt a prop del públic i una part del concert tindrà lloc a l'aire lliure a la plaça del Rei. El Requiem alemany de Brahms, compost a mitjans del segle XIX, va néixer arran de la mort de la seva mare i és una reflexió sobre la pèrdua. Joan Uller, director general del Palau de la Música, explica el repte majúscul que té l'Orfeo amb aquesta obra.
2: L'Orfeo Català canta de memòria el Requiem alemany en alemany, no és en llatí, el Requiem alemany en alemany, de Brahms, i a més està actuant. Està actuant al mateix temps que canta en alemany i que s'ho sap de memòria. En termes circenses seria el més difícil todavía. I com que aquest any havia sigut un any que no hem tingut reptes, hi vam posar el repte més gran que podia imaginar.
1: Tot i que ja no queden entrades, Uller ha confirmat que el 20 de setembre el Palau de la Música acollirà un altre concert del Requiem alemany. L'objectiu serà recaptar fons per Venezuela.
0: Un equip d'investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Mollà, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
3: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
4: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult, gairebé adult, sencers, que no tenien precedents pràcticament enlloc del món.
3: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
4: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
3: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta a mos, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Mollà ha cedit un espai per guardar-les.
0: Barcelona acull aquesta tarda la marxa del Pride per reivindicar els drets de les persones LGTBIQ+, i amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull». La mobilització va mostrar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'augment dels discursos d'odi. Ferran Poca és el president del Pride Barcelona.
5: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
0: La campanya d'aquest any posa el focus en la idea que tothom tingui veu i representació, com explica la directora de l'àrea social del Pride Barcelona, Maria Giral.
6: Es tracta aquesta campanya de donar visibilitat a tots aquests eixos de discriminació, a l'origen, discapacitats, edat o situació econòmica, perquè les polítiques públiques han de tenir aquesta mirada interseccional.
0: La desfilada començarà a la plaça Universitat i baixarà fins a l'escenari principal al passeig Lluís Companys a l'Arc de Triomf. Es farà més en un moment clau per Barcelona, que aspira a organitzar el World Pride 2030 i aquests dies rep delegacions internacionals que avaluaran la candidatura. Esports. Albert Benet, bon dia.
7: Bon dia. Resposta del president del Barça, Joan Laporta, al posicionament públic de l'Atlètic de Madrid, dient que no vendran Julián Álvarez al club blaugrana ni per 100, ni per 150, ni per 200 milions d'euros. Joan Laporta assegura a Catalunya Ràdio des de Nova York que respecta l'opinió del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, de refusar l'oferta que sigui del Barça per Julián, però a la vegada avisa al club matalassé que l'oferta de 100 milions d'euros estarà vigent fins a finals d'aquest mes de juliol.
8: Jo respecto l'opinió de tothom, l'únic que sé és que hem fet una oferta i allà està l'oferta, i que en un moment determinat direm que la vigència d'aquesta oferta per part nostra.
9: Finals de juliol potser, o què?
8: Segurament serà així, sí.
7: En aquest punt recordem també les declaracions que havia fet el màxim executiu de l'Atlètic

0: Atlético de Madrid, el director general del Club Metal AC, Miguel Ángel Gil Marín.
1: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir. Pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta...
0: Unes declaracions que fan activar el Barça amb alternatives a Julián Álvarez, però a la vegada, si més no, per les declaracions de Joan Laporta, sembla que el club laurana no hi renuncia encara. Joan Laporta, en aquestes declaracions a Catalunya Ràdio des de Nova York, també s'ha defensat de l'allau de crítiques que han provocat entre un sector de l'afició del Barça el seu suport tan explícit a la selecció espanyola per a la final del Mundial demà contra l'Argentina. Laporta diu que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que hi tenen 8 jugadors i que desitjar que guanyin demà no és incompatible amb altres qüestions.
2: Ja, aquí la Federació Espanyola, la Lliga, estan aquí presents, ens han convidat a la final, s'estan portant d'una forma excel·lent amb tots nosaltres i la veritat és que, és una manera d'agrair el fet de que tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt agraït de com ens estan tractant.
0: Per últim, també sentireu ara Joan Laporta al micròfon de Catalunya Ràdio des de Nova York parlant del que suposa aquest duel de demà en la final del Mundial, Lamine Yamal cara a cara amb Leo Messi.
2: Un duel generacional, sí. Messi és determinant encara, i el Lamine és present i futur, i bé, lluitant per, d'alguna manera, el Lamine per el relleu i el Messi per mantenir la seva hegemonia. Està molt bé, està, la veritat és que està molt bé.
0: Lamine Yamal estarà en plenes condicions per la final de demà després d'entrenar-se ahir amb normalitat amb els companys. Leo Messi diu de Lamine que és un referent amb 19 anys i que demà en la final del Mundial podria fer història. El capità de l'Argentina, de 39 anys, li ha desitjat sort perquè diu textualment: juga al Barça, el club que estimo.
3: 3CAT Info.
0: De la final de demà al Mundial, Espanya-Argentina, en va parlar ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre jugador del Barça, Eric García. Considera aquesta final com la final somiada i també es referia als dos jugadors que lideren les seves seleccions, Lamine i Messi.
4: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut amb Messi. Òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
0: Per cert, que en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio, Eric García beneïa també els fitxatges del Barça de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho seran els pròxims dies.
4: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
0: A Dejemi ja va estar ahir a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. Mentrestant, trobada entre el club i Frenkie de Jong per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la lesió al genoll dret o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça van ser els més partidaris a l'operació.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: I abans de la final del Mundial de demà, avui es jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran. Deschamps.
5: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
0: I ara sentireu Tuchel.
6: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar a la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, esclar.
0: El partit, el França-Anglaterra, a les 11 de la nit. A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa, de 36 anys, havia esgotat contracte al juny. El Barça de bàsquet ha confirmat el cinquè fitxatge per la temporada que ve. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la clàusula de sortida al Manresa.
3: 3CAT Info.
7: Bon dia, són les 9. A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar.

Molt bon dia, amics. Tornem a estar aquí. Fa calor, però nosaltres aquí ferms amb el programa Curts i Llargs, aquest programa que us ofereix en Ràdio Argentona en el 104.6 de la FM. I estem acabant la temporada. Dissabte que ve, si no hi ha res de nou, serà l'últim programa d'aquesta temporada i ens despedirem fins al setembre. Però de moment tenim una sèrie de sardanes preparades que sempre, com diem al començar, esperem que us agradin. Benvinguts, molt bon dia!

I començarem amb aquestes sardanes que us diem que tenim preparades, i comencem amb una sardana que porta per títol El Pelegrí de Tossa.

El pelegrí de Toses, d'en Rafael Figueres i Auladell. I continuem amb més Figueres, però ara del Tomàs i el Membrano i per la Copla Barcelona, Figueres 1267.

Tomàs Gil i Membrató, Figueres 1267. I nosaltres continuarem a la taulada amb en Ravel Figueres i Oladell, la festa de Cadaqués.

La festa de Cadaqués. I continuem. Continuem ara amb l'Artur Rimbau, amb la sardana Figueres, mare de la sardana.

Figueres, mare de la sardana de l'entorn Rimbau. I nosaltres continuem aquí a Ràdio Argentona en aquest 104.6 de la FM. I d'en Sebastià Figuerola i Escusa anem a escoltar Bellvitge.

Bellvitge, del mestre Sebastià Figuerola i Escusa. I ara del Joan Miquel Oliver anem a escoltar Final Feliç.

Final feliç de la Joan Miquel Oliver. Tant Tomàs Gil i Mengrano, Flama de la Sardana.

aquí acabem d'escoltar aquesta flama de la sardana. I mentrestant m'ha trucat, com sempre, l'Armínia fidel a aquest programa, demanant-me una si fica al bany, que ja la tenim a punt. Montserratona dels Ulls Blaus.

Montserratona dels Ulls Blaus i tenim una trucada. Bon dia. Hola, bon dia. No. No sé per què, però no puc despenjar. Si ho voleu tornar a provar una miqueta més tard, a veure. Bon dia. Hola, no sé què passa, que no puc passar en directe. No, espera, torna a trucar d'aquí 5 minuts, que hi ha alguna cosa que no s'ha engegat. I ara m'ho miro, eh? Vale, fins ara. Adéu, adéu. Bé, i mentrestant esbrinem a veure per què no puc passar directe, anem a escoltar un altre. D'en Lluís Lluancí, Flor de Neu.

Flor de Neu, i a veure si ara repetim la trucada mentre ens esperem una mica. Si el Joan Ramon vol tornar a trucar, i provarem a veure si ara el podem agafar en directe. No? Doncs continuem. Continuem amb Florindeta, d'en Jaume Bonaterra.

0: Una bona terra florindeta i provarem ara a veure.
1: Bon dia. No puc passar en directe, noi. Sí, ja, dilluns hauré de venir a mirar a veure què passa. Vale, adéu, Joan, moltes gràcies. Bé, no podem passar en directe les trucades. Haurem d'esbrinar a veure què passa. De moment continuem. Continuem amb Flors a la Moreneta, d'en Ricard Viladesau.

Flors a la Moreneta, del Ricard Viladesau. I Joan Ramon, no sé si encara ets a casa, solucionat el problema, ja podem passar trucades, però de totes maneres, si vols deixar-ho per la setmana que ve, no passa res. Jo mentrestant continuarem amb una sardana que porta per títol Flors Boscanes.

Flors Boscanes, aquesta bonica sardana que acabem d'escoltar. I ara sí que el podem agafar. Bon dia. Hola, bon dia. No? Què passa? Bon dia. Pues... això és un mòdem. No és telèfon. Bon dia. No. Doncs no. Aquest problema telefònic avui no es pot solucionar. En fi, la setmana que ve vindrem a mirar a veure què ha passat amb aquesta connexió. Nosaltres continuarem amb els de l'Emili Foguet, els amics de Montblanc.

0: als amics de Montblanc i tenim una trucada, veiem si és possible. Bon dia.
1: Bon dia, aquesta vegada sí.
0: Aquesta vegada sí, Joan Ramon.
1: Estem de sort. Molt bé.
0: Aquesta vegada em van tancar un interruptor, que no el tanquen mai,
1: sí.
0: I no sé per què, avui estava tancat, però bueno.
1: No passa res, escolta. Això si ho fessis cada dia no et passaria, però és un cop a la setmana, és lògic, oi?
0: Exacte, exacte. Espera que baixo un moment el volum de la ràdio que tinc a darrere. Un moment.
1: Molt bé.
0: És que tinc un aparell de ràdio aquí, jo el poso així, si surto per antena o no, saps?
1: Molt bé, molt bé. Doncs vinga.
0: T'escoltem.
1: Joan, avui hem escollit del poemari Retorn de la Lina Casanovas una seva obra que va titular La quarta brida.
0: Molt bé.
1: Diu així: hi ha més amor que desamor per ara, més gran desig de pau que de combat, més noms de mel que no de fel encara, més jorns de sol que nits de tempestat. Tot no és perdut. L'amor pot més que l'odi i té un subtil sabor d'eternitat. No pas del mal, del bé, l'home és custodi. Erra els camins i oblida la lliçó i fa i desfà les lleis, però hi ha un codi que ha de seguir, tant si li plau com no. Quan a l'abril recula deu petjades, l'avança vint de cara a la tardor. Tot no és perdut. Dupliquen les anyades, exuberants dels anys de mal verí, per cada reny prosperen sent besades. L'home és molt més un àngel que un butxí. Dóna el roser més roses que no espines i tot sovint hi ha un arc de Sant Martí. Tu no ets tot, no és perdut. Si sembla fet en tines, el nostre món caòtic i groller ni en coloms al fons de moltes nines i fan molts cors de plàcid jardiner. Tot no és perdut. La pluja beneïda vetlla l'armot que esdevindrà un verger. La quarta brida de la Lina Casanovas.
0: Molt bé. Sembla que previngué el temps que ha de venir, eh?
1: Sembla. Per això m'ha agradat precisament avui escollir-te.
0: Sí, perquè escolta.
1: I dir-la, eh?
0: Però bé, si diu que no tot està perdut, confiem.
1: I tant, exactament. Esperança és l'últim que es perd, que diuen. Ja.
0: Exacte.
1: Bé, jo el que vull avançar és també que per la Festa Major aquest any recuperem les sardanes del rector, de l'hora
0: del rector. A l'hora del rector, sí.
1: Pels mongrins, el dia 4.
0: La Copla Mongrins, bo.
1: Vols
0: saber-ho perquè cada any allà on els posaven, l'any passat no, però cap al tard hi pica una mica el sol.
1: Sí, exacte.
0: I mirarem de canviar allà on te posem la copla.
1: La copla, exacte. Doncs l'any passat no es va poder fer i aquest any, gràcies a que hem insistit, l'Ajuntament ha recuperat amb els mongrins, justament.
0: Que seran els que després duran fer el concert.
1: Això mateix, més tard.
0: Com fèiem cada any.
1: Molt bé. I després tindrem el dia 6 també una ballada de sardanes a la plaça Nova per la copla del Llobregat, la principal de Llobregat.
0: Però deu ser a la nit, no?
1: A la nit, sí, a les 7 de la tarda.
0: Vale. Perquè si no... Allà, pobrets.
1: Sí, allà també, Déu-n'hi-do.
0: Tant pels que ballen com per la copla, segons on me la posin.
1: Sí, Déu-n'hi-do, quedaran una mica rostidets.
0: A veure, si la posen de l'esquena a la sala, segur que queden rostits.
1: Sí, bueno, ja ho tindran present, suposo.
0: Suposo posar-la... Jo, si fos jo, no vent el sortir del mig, la posaria d'esquena a la plaça, bueno, allà on hi ha els bars, diguem.
1: Sí, seria la millor manera.
0: Perquè allà ja no hi toca el sol.
1: Suposo que ja ho tindran previst.
0: Suposo, bueno, això ja... Digue'm.
1: Ja insistirem nosaltres.
0: Exacte.
1: Vinga, Joan, moltes gràcies.
0: Digues, vols alguna sardana?
1: És veritat, que m'oblidava d'això jo ara.
0: A veure.
1: Sí, m'agradaria Argentonina.
0: Sí.
1: Que és d'en Joan Vilà i Aiats.
0: Argentonina.
1: Joan Vilà i Aiats, d'acord?
0: I la posarem.
1: Des de les dedicades a Argentona.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Vale, Joan Ramon, gràcies per la trucada. Molt bon dia.
1: Adéu.
0: Mentre busquem aquesta argentonina, nosaltres continuarem. Continuarem amb Folija, de Josep Serra.

I acabem d'escoltar aquesta Follija de Josep Serra. I en Joan Ramon va demanar Argentonina, doncs Argentonina.

argentonina de el mestre Ayats. Nosaltres continuem ara amb el Miquel Tudela i una sardana que porta per títol Font d'Hort.

d'en Miquel Tudela, Font d'Hort. Nosaltres continuarem ja enfocant pràcticament l'última mitja hora del programa d'avui amb una sardana del mestre Font i Coll, Amics de Lloret.

de bateria Font i Coll, amics de Lloret, i continuem amb el mateix autor, l'Aplec de Ripollet.

L'aplec de Ripollet de Martí Llafont. I continuem amb el mateix autor, amb una sardana que porta per títol Banyoles.

I acabem d'escoltar Banyoles. I ara continuem, també, encara amb el mateix autor, amb Materia Font, Breda en el Centenari.

50 anys de joia, de Materià Font, i també de Materià Font, ciutat de l'Hospitalet.

Ciutat de l'Hospitalet, de Martirià Font. I avui acabarem ja quasi totes les que tenim amb en Martirià Font. Anem a escoltar Desig.

I acabem d'escoltar aquest desig de Martí Font. I nosaltres enfoquem ja els últims 6 minuts del programa d'avui amb una d'en Joan Fontàs i Casas que diu Girona Llevantina.

i acabem d'escoltar aquesta Girona Llevantina. I amb Girona Llevantina i amb la nostra sintonia us diem adeu-siau, molt bon dia, bon cap de setmana i cuideu-vos de la calor. Fins la setmana que ve, que serà l'últim programa d'aquesta temporada. I al setembre ens trobarem, si Déu vol, començant la 27a temporada. 27 anys amb el programa Curs i Llargs. Fins dissabte que ve, si Déu vol, molt bon dia.

0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.
1: Ei, posa el K3, que fan bola de drac.
2: Que estem al 2005. Allarga't, bastó!
3: Museu particular. Capítol 2. El bastó.
4: Ei, Anna.
5: Hola.
4: Què? Parlem del bastó?
5: Vale.
3: Museu particular.
4: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment és capaç d'englobar el papa de Roma, el rei d'Anglaterra, una pastora al Pirineu o el mateix déu Hermes, entre moltíssims altres. Perquè no hi ha res que exemplifiqui o simbolitzi millor el poder que un bastó, un palo. Ni corones, ni vestits, ni logos, amb una poma mossegada o amb una lletra X, res, res d'això. Un bastó. Un simple i rudimentari instrument fet de fusta o altres materials, que pot ser més llarg, més curt, però en definitiva, més o menys, pot tenir uns acabats uns altres, però acaba sent sempre el mateix i acaba revestint-se d'un simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul. Els reis tenen el seu ceptre, els pastors el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals. El rei, el déu Hermes, tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, d'arropenjar-se o, no, de, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà, en realitat, és qui té la paella pel mànec. Perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o en el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
1: Wow.
4: No? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, el minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell, no? Com a mínim jo ho penso així i potser soc com una miqueta mal pensat. Però en tot cas, tornant als bastons, a les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí els sumeris si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que, com deia, està assegut en un tron i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la implantació fa 4 dies, al segle XIX, del sistema mètric decimal a nivell universal, els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu. Les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? Per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta a aquestes unitats de mesura. I precisament això és el que després, en època medieval i en l'entorn dels musulmans, feien els al-qadi, que eren jutges musulmans que sobretot s'enfrontaven a problemes quotidians, eren un, podríem dir, com de jutge de pau, d'avui dels
5: pobles.
4: Dels pobles. Sí. Aleshores, moltes vegades els problemes que tenien eren doncs, relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
6: absolutament. El mateix cara, exacte, sí, sí.
4: Avui, no? Que aquest m'ha robat sí, mig sí, pam, sí, que aquell no sé què. Doncs, ell el que feia era anar amb una vara, que era la seva, i que per tant era com la mesura oficial, i amb aquesta podia anar mesurant si sí o
5: la vara,
4: si no,
5: sí, la
4: fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat, quan sortia al carrer i ja anava amb la vara, suposo que també perquè no havia de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula alcadí?
5: Alcadí? Bueno, del puesto del cadí, del formatge del cadí.
4: Sí, més enllà del cadí, del túnel, i que has de pagar també, si no també hi ha bastó.
5: El cadí?
4: Doncs segurament la paraula alcadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
5: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
4: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara.
5: De
4: comandament,
5: sí, sí,
4: aquest
5: sí,
4: bastó que se'ls entrega normalment el dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passeja, no? Per tant, tot acabaria venint lligat, no?
5: Sí, sí.
4: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès.
5: Oh,
4: la vara de Moisès,
5: sí.
4: Segons la Bíblia, aquest bastó es transformava en serp,
5: sí.
4: Converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir, que em perdonin la blasfèmia, però és que ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares com a ceptres, d'acord?
5: Uh-huh.
4: Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després, també, en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars en els quals ja establien tractes i de més,
5: cap
4: al final era otorgant-los un ceptre, no? I aquests, clar, era el cabdill que es convertia pràcticament en rei perquè doncs, tenia aquest suport de l'imperi romà, i això derivarà en els reis europeus, vindrà doncs, aquesta tradició de portar aquest ceptre. I de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala que és la sala de les joies de la monarquia, i trobes la corona, tot i que evidentment no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà, i en els actes de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el ceptre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres, ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no? Després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs, enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra, i sobre el taüt durant tots els funerals hi havia la corona i hi havia el ceptre. Però, evidentment, en el moment de baixar-ho a la cripta, això es treu, perquè, evidentment, no faran una corona nova per cada rei.
5: Quin dispendi.
4: Ja podrien fer-ho, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un noble del país, que és també un dels honors més grans que té, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre, i és aquest símbol de què s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. Aquell símbol de poder s'ha trencat literalment i serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció, més enllà de poder, també com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó, i això sobretot perquè a ell li agradava, doncs, els tacons, no? amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil, doncs, mantenir l'equilibri si anaves arrupenjat amb un bastó.
5: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
4: doncs,
5: sí.
4: Doncs ell ho feia diàriament, i per tant, evidentment, tothom el va acabar copiant i es va quedar associat, doncs, en aquesta forma de vestit elegant, formal, no?
5: Però, o sigui, hi havia un motiu pràctic, en realitat.
4: En aquest cas, sí.
5: Jo pensava que era com les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, i jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
4: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu sceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no? Els tacons eren les sabates de tacó eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arrupenjaves, i a més això també creava un símbol de distinció, perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola. En el cas dels anys de la llei seca dels Estats Units, doncs també es buidaven els pals i a dins hi posava whisky o qualsevol altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació. I tot això acaba decaient també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX, i sobretot després amb la popularització del transport públic i dels cotxes, que és un cas semblant també al que passa amb els barrets. Deixem de portar barrets i en el cas d'aquests dandis deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant no té aquesta cosa de mantenir l'equilibri, no és tan útil, i després que també doncs acaba molestant, no? Vull dir, si has d'entrar amb un cotxe, t'has de treure el barret perquè xoca amb el sostre, el bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no l'utilitzes, ja no l'acabes utilitzant. I per altra banda, doncs també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol snob, associat evidentment a una classe molt molt alta, que el que fa és que acabi doncs quedant en desús, i avui doncs sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no? O d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
5: Menys és més, està clar.

0: És fàcil, parlant amb mi, saber de quina pel·li parlaré ara.
1: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
0: Perquè no saps com m'ho fareu a nivell, no?
1: Exacte, exacte. O sigui, intrigadíssim.
0: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt i avui en dia és una obra de culte. Parla temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim. I hi ha una música doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després ve un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí, descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit, que s'ha especulat moltíssim, moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És a dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
1: És un os bastant llarg.
0: És un os molt llarg.
1: No sé ben bé de quin, però...
0: Exacte. El que fa és agafar-lo i entendre que amb això pot colpejar algú i matar. I aquí ve aquesta cosa que tu deies abans, de que mala idea ràpid. És a dir, ell, quan veu l'associació d'aquest os amb un bastó dur, el que pensa és que pot matar a un altre de la seva espècie o d'un altre diferent. També és molt famosa aquesta escena perquè es fa un timelapse brutal de 4 milions d'anys, perquè en un moment aquest homínid llança l'os al cel i l'os es converteix...
1: En una nau espacial.
0: Sí, i en un bolígraf també, no? És a dir, fa una mena de supersalt que ens parla de quines armes tenim les persones. I una d'aquestes és els bastons. Jo quan vam començar amb el tema dels bastons, jo vaig pensar que quan jo era petita a mi em feien molt respecte als bastons perquè alguns nens i nenes de poble, com jo, tenien la mala idea d'agafar bastons i et pots imaginar què fer. Pagar.
1: Sí, sí, clar.
0: Vull dir, una cosa que és tan rudimentària que encara es fa. I llavors també vaig pensar que hi ha aquesta tradició tan catalana que a mi també sempre m'ha fet moltíssima por, que és el ball de bastons, que és una cosa que es veu que es fa molt a països catalans, a Europa, sobretot el que vindria a ser l'arc de la Mediterrània, i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar. Em consta que hi ha baules com Montblanc que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història, o que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria, però que no acaben de tenir clar. També hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues. No s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi, que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons. I a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons, per això de ballar amb el bastó, encara jo estic així com a cohibida amb la por del bastó, per preguntar què va passar amb Montblanc amb els bastons i les noies.
1: Ah, i doncs bàsicament que... Com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va i ha d'anar on va la societat. I si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió. I aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, no perquè les dones no hi volguessin, sinó perquè no hi tenien l'entrada permesa, i es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat, no, de que les dones que volguessin poguessin formar-ne part, i així és, en l'actualitat, no, allò que havia d'acabar el món, no, com en molts altres aspectes, i en molts altres àmbits de la vida, no, que s'havia d'acabar tot si passava no sé què, doncs ha passat no sé què i tot continua igual.
0: Ho has explicat estupendo, molt millor que els apunts que tenia jo aquí. Sí que crec que va acabar sent una mica d'assumpte d'estat, perquè jo quan preparava el guió vaig recordar aquesta polèmica i només de posar en el meu buscador Vall de Bastons, Montblanc, dones, em van començar a sortir 2.000 milions de notícies de TV3, de 1.000 històries, i vaig pensar, carai, també és una mostra evident del que estàs dient tu ara, que cap aquí volia anar, no? De com les tradicions es poden repensar i reprefigurar. Sobretot potser també va, o devia causar una mica de cosa, per aquesta cosa que té com una mica violenta, el Vall de Bastons, que és la que et deia que a mi em cohibejo una mica, i si alguna vegada veig Vall de Bastons intento no tensar-m'hi massa perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això és que passa a vegades.
1: Sí, a vegades passa, es trenquen, i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no? Aquesta força...
0: Correcte.
1: Podríem associar-ho, el que vulgueu.
0: Que tu feia masculinitat.
1: No? I hi ha com aquesta fatxanderia, no? Del que ha trencat un bastó. No?
0: Sí, també això?
1: Ostres, trencar,
0: veus que faig bé d'apartar-me.
1: Un bastó al mig de la gent és com una gesta, no? Perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no? Que tinc tanta força en el braç que sóc capaç, doncs, de trencar un bastó.
0: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.
1: Bé, és una comparació...
0: No ens posem...
1: Em deixo aquí.
0: Sí, no ens posem més jardins. Seguim parlant de bastons. T'encantarà aquesta obra d'art perquè té relació directa amb els bastons. Així em mires amb més bons ulls. Realment la utilitzo per parlar d'una altra obra d'art. La primera, però, de la qual et parlaré és una pintura de Peter Bruegel el Vell, de l'any 1568, que es diu La paràbola dels cecs, que amb això ja et pots imaginar que la història va de religió. En qualsevol cas, aquesta pintura, el que es veu són sis homes cecs que caminen un davant de l'altre, i llavors al davant de tot hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors, què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar. I el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. Evidentment, el primer va caure, el segon connecta amb el tercer i el mateix.
1: Sembla un acudit,
0: però... Sembla un acudit, però és així. És a dir, al final tots acaben caient, perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis, en un punt Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. Alerta, perquè és una paraula molt interessant, d'allò de la confiança cega que tens, millor dit, la confiança cega que tens amb les persones, a vegades no et porta a cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
1: Sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No et fies si no ho veus, o si no... Sembla meravellós.
0: Escolta, que el que et diré ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Bruegel... el que es veu al fons, no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una... Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
1: Sí, digueu.
0: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió. O sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
1: Ella trigava a sortir.
0: Com em coneixes? Ell el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava a fer-ho ella, i va anar recollint pals, i el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Brueghel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat, sí, posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
1: Bueno, o hagués escoltat el crit, no? Bé, devia cridar quan queia pel pou, no? Diria,
0: sí, però ja era tard, tots anaven de cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu la paraula dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que bàsicament el que fa és treballar amb materials naturals, doncs terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar. Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia. Està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt, sí, molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art. Potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu... Coses que, això és molt maco, només tocava amb les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida de el tractar bé la natura, no hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, i els cercles, i els espirals. És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més.

0: Abans parlaves de Lluís XIV, que sí?
1: Sí, exacte, el rei Sol.
0: Doncs mira, el rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapasó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava els peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, posaré com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar el peu.
2: Ai.
0: Se li va cangrenar.
1: Molt bé.
0: I es va morir.
1: Ah, mira, veus?
0: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això ja no en tinc ni idea, això si algun musicòleg ens ho vol explicar, m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta de mà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència.

0: Allarga't, bastó!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endevert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Vero Boquete, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Mariona Caldentey són algunes de les esportistes que han fet possible que el futbol femení sigui on sigui. Elles han tocat el cel, ho han guanyat tot i, el més important, han permès a les noves generacions somiar. Estarem tots d'acord, però, que tot això no hagués sigut possible sense unes pioneres. Va ser el 1914 quan un grup de dones va decidir desafiar les normes socials de l'època i plantar-li cara al masclisme imperant del moment. Volien jugar a futbol, ho tenien clar. Per això van crear l'Spanish Girls Club i el 9 de juny d'aquell mateix any el somni es va fer realitat. Dos equips batejats com a Montserrat i Giralda van disputar el primer partit de futbol femení documentat a l'Estat. La seu, el conegut com a Camp de les Faves. Ara bé, el menyspreu dels mitjans de comunicació de l'època, el poc suport per part de les administracions i l'arribada del franquisme anys després va provocar que aquestes futbolistes fossin oblidades. Després de la Primera Guerra Mundial, el futbol femení va tornar a Barcelona. Va ser una època dura en què les dones que volien jugar ho van haver de fer en equips masculins, fent-se passar per homes. Qui no ha sentit mai a parlar de l'Anna Carmona? Coneguda primer com Anita i més tard com a Beleta, se'n va anar als pits per dissimular-los i es va veure obligada a jugar amb roba ampla. Quan es va saber que era una dona, va patir arrest domiciliari. Però aquest és només una història de les tantes que es va viure en aquella època. Dones empoderades que van jugar-se la vida per poder jugar a futbol, gràcies al seu talent i la seva valentia, van aconseguir trencar moltes barreres i estigmes. Elles són les que van posar les bases de tot el que vindria després. La resta és història.

0: Ho dèiem, van ser dones com l'Anita les que van posar la primera pedra, però no va ser l'única. A casa nostra en tenim algun exemple. Un d'ells, la Rosa Maria Mallol. Nascuda al barri del Serrallo, a Tarragona, amb només 17 anys, va cordar-se les botes i va començar a donar les primeres puntades de peu a la pilota amb la samarreta de l'USFEAC. Ràpidament el Reus es va fixar en ella i després d'una gran temporada, l'Espanyol li va obrir les portes. No s'ho va pensar dues vegades i durant 18 temporades va defensar la samarreta blanquiblava. Ha guanyat diferents títols i diferents campionats de Lliga, però sens dubte el que realment ha guanyat és el respecte de qualsevol futbolista. Tot plegat, en un moment en què jugar a futbol no estava tan ben vist. Aquesta setmana l'hem anat a veure i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes.
1: Rosa, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començarem fent una mica una vista enrere en un moment i parlant una mica dels inicis. Com van ser els de la Pachicha al món del futbol?
2: Bueno, en aquella època que vaig començar aquí al Camp del Nàstic, perquè van organitzar una família que no era d'aquí, que era de València, van voler muntar un equip aquí a Tarragona, aquella família. Llavors van començar a buscar gent per començar a jugar a futbol i, bueno, molt bé. Vull dir, entrenàvem i jugàvem al camp de l'Avinguda Catalunya del Nàstic, o sigui que et parlo d'anys. Llavors, clar, al cap de potser 2 o 3 anys es va desfer, perquè, clar, aquí no hi havia sortit amb això del futbol. Jo, personalment, me'n vaig anar a Reus, vaig estar un any a Reus, i allí va vindre l'Espanyol, que llavors, clar, es veu que els hi va agradar, i me van fer una fitxa. Bé, en aquella època la fitxa era un tros de paper i un carnet que feien pel camp de l'Espanyol i punta i pelota, no hi havia res més.
1: Això t'anava a dir, de sobte reps aquesta trucada de l'Espanyol, no sé què penses, què és el primer que se't passa pel cap?
2: No va ser una trucada. Van vindre a jugar a contra naltros aquí arreu. I ells me van veure jugar a futbol. I llavors pues, els hi va agradar, vull dir, no ho sé, els devien veure alguna cosa i va ser que allí mateix van parlar amb mi si m'interessaria anar a jugar a Barcelona amb l'Espanyol i vaig dir que sí.
1: Amb la samarreta blanca i blava vas estar gairebé 18 temporades, si no recordo malament. Recordes com va ser el teu debut?
2: El meu debut? Ostres, te parlo de molts anys. Clar, abans les lligues eren molt diferents amb les d'ara. O sigui, nosaltres jugàvem a les rodolies de Barcelona, Sabadell, que eren els equips que hi havia, el Terrassa, el Barcelona, vull dir, hi havia molts d'equips. Nosaltres jugàvem per dia al rededor. Ara, el dia que va ser el meu debut, pues no me'n recordo, la veritat. No me'n recordo. T'ho dic sincerament, no me'n recordo.
1: Com va viure ser pionera en un moment en què el futbol femení no tenia tanta repercussió com ara o no estava tan ben vist?
2: Pionera? Bueno, a nosaltres s'acostava molt això, de jugar a futbol. Se teníem que pagar tot. Jo personalment tenia que anar a entrenar 2 camins a la setmana a Barcelona, m'ho tenia que pagar tot. L'Espanyol no pagava res. Ens donava les samarretes i el carnet per entrar al camp de l'Espanyol i res més. O sigui, jo sempre he dit que un dels trencs que hi havia era meu, perquè jo feia molts de viatges, a més, l'estància d'estar allí, també. Sort que vaig trobar una família, que la noia jugava amb mi a l'Espanyol, que els hi vaig fer pena. Van dir, ves, pobra xiqueta aquesta que ve sola de Tarragona, mira, ve i si la fillem. I va ser així, vaig anar a casa d'aquesta família i jo sempre he dit que he tingut 2 mares, la que em va parir i la que em va cuidar.
1: Ets conscient, però, que tant vostè com les teves companyes vau obrir camí i vau fer que ara les noves generacions doncs, puguin tenir referents d'alguna manera?
2: Sí, clar, és imperdonable que si no arribem a ser naltros, aquí no hi ha futbol femení. Naltros van ser les pioneres que vam obrir el que és el futbol femení. Vull dir que gràcies a naltros ja es podien donar gràcia que hi ha hagut això, el futbol femení, que encara falta, eh? Encara falta.
1: El futbol té moltes coses bones, però també en té d'altres que són dolentes. Per exemple, has de renunciar a moltes coses. A què va renunciar la Pachicha?
2: Jo pràcticament no vaig renunciar a res. No vaig renunciar a res perquè a mi m'agradava jugar a futbol. Renunciar, el meu pare no volia de les maneres que em anés a Barcelona a jugar a futbol, però jo, R que R, me'n vaig anar a Barcelona. La meva mare sí, però el meu pare era impepinable que no volia que jugués a futbol. O sigui, renunciar no, perquè jo treballava aquí i me n'anava cap allà. I no és que fes això sol. Jo feia castells, portava la Bíblia, vull dir, he fet un munt de coses, però jo el futbol davant.
1: Ja fa molts anys que vas començar a jugar a futbol i el futbol femení, evidentment, ha canviat. Tu també tens aquesta sensació des de dins?
2: Sí, clar que ha canviat. Hombre, abans ja t'he dit que abans nosaltres s'ho teníem que pagar tot. Els desplaçaments que fèiem per agafar autocars, que a vegades anaven els cotxes dels pares de les jugadores, ho tenien que pagar tots ells. O fèiem sortejos per poder agafar un autocar, que no ens donaven res. Això avui en dia no. Tenen massatgistes, només que cauen, i nosaltres caiem i s'aixecaven.
1: Ho deies fa una estona que encara queda molt camí per fer. Com veus la situació actual del futbol femení, sobretot aquí a la demarcació de Tarragona?
2: Ui, aquí la demarcació de Tarragona, un desastre. Un desastre perquè ja no veig en cap puesto que surti Tarragona l'equip de no sé què. Una cosa freda, freda, freda. Jo ho veig, eh? El meu punt de vista ho veig fred. Sí que hi ha equipets, però què? Com són els equipets? No es mouen d'aquí? Vull dir, no es veu avançar per la part d'aquí de la província de Tarragona.
1: I què falta? Potser és que els clubs del territori no acaben apostant o no fan una aposta real pel futbol femení o a què es deu?
2: A veure, jo crec que es deu que aquí el president que sigui del futbol no don peu a les dones. No don peu perquè ell tindria que ser el primer que tindria que parlar amb la catalana o l'espanyola i dir, bueno, a Tarragona tenim equips i clar, com que tenen que mullar la pasta, doncs aquí som l'última merda, en perdó.
1: Però en canvi, si surts una mica d'aquí del territori, veiem que a Barcelona s'estan fent molt bé les coses, un exemple del
2: Clar,
1: Barça, no?
2: sí, clar, és evident, però per què? Perquè hi ha un equip que és del Barcelona i com les del Madrid, com les de l'Atlètic de Madrid, aquestes estan apoyades pel club. I aquí el Nàstic apoya el futbol femení? Jo no veig que el Nàstic aposti pel futbol femení aquí.
1: I parlant, ja per anar acabant, parlant de tu, no sé si t'hagués agradat viure o jugar a futbol actualment, tenint en compte doncs, tot el que tenen les jugadores, per exemple, del Barça, que ara parlàvem.
2: A veure, jo personalment, jo en aquella època vaig estar molt bé, molt bé. Vull dir, no vaig tindre cap problema. Que si m'agradaria ara, potser sí, però no canvio res el d'abans amb el d'ara.
1: I ja per acabar, per on passa el futur del futbol femení?
2: Per on passa el futur? Home, a nivell nacional, aquí des de la de Tarragona no veig jo encara futur, però el que és a nivell nacional sí. Perquè tenim una selecció que ja ha guanyat un campionat, ha guanyat de tot, i això vol dir que s'està movent el futbol femení. Però quines noies són les que hi ha a la selecció? Si t'hi fixes, són d'equips de primera divisió. No, no en veuràs cap que agafin d'aquí a Tarragona. Jo no n'he vist cap encara que vagi a la selecció. Ja te poso la selecció. Ni a la catalana tampoc. Manté.
1: Per tant, per acabar, un desig pel futbol femení, si vols, aquí al que fa la demarcació o més en general.
2: Jo només m'agradaria, abans de morir, que vegés que algun equip de Tarragona quedés campió de Lliga. Però això, mare de Déu, primer que tot és moure el que tenim aquí i després ja sí que podem desitjar el que volem. Això és impepinable.
1: Doncs escolta'm, Rosa, gràcies per l'estona.
2: No res, tranquil·la.
1: I esperem que el somni es compleixi.
2: Esperem que se compleixi perquè és el que més m'agradaria a mi. Ho dic en sèrio.
1: I fins aquí aquest capítol dedicat a les pioneres, les que en silenci van treballar per poder jugar el que més els agradava i les que alhora van lluitar per fer que la societat fos una mica més justa.
0: Han passat molts anys des d'aquell 9 de juny del 1914. Per sort, el futbol femení ha avançat. Tot i això, segur que esteu d'acord si dic que encara queda molt camí per recórrer. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.
1: Comencem per l'entrada de la finca i fem tota la volta a la finca, tot al redor, tot, fem tot el perímetre de la finca. No, fem tot el perímetre, perquè hi ha venes que poden ser d'entrada quan entres i n'hi ha que van travesseres. Llavors, és una manera de si hi ha un creuament de venes, poder localitzar. Anem tirant, no noto res, anem a poquet a poquet. Ara noto alguna cosa, una miqueta, molt poca cosa, però deu ser una vena molt petita, per tant, ja no diem mai res, ja me la salto. Pot ser una humitat, pot ser carbonat càlcic, que també marca, o senyali per l'aigua. Continuem, mirant aquest cas, a veure si ens tenim de sort, en trobarem, marcarà alguna cosa. A veure, anem tirant, anem pujant.
2: De moment les varilles estan en paral·lel, sí, això vol dir que no hi ha res.
1: Res, de moment res, ni es belluga ni res. Anem pujant, ara, veus, vas veient, es tomben, jo les aguanto, les intento aguantar, però m'acaben picant el pit. Vena, això és una vena.
2: Ara han fet la volta, aquestes varilles.
1: Ara han fet la volta, sí. Ara passo la vena, tu mateix ho veuràs, i elles se van recol·locant, vull dir, com estaven al principi, i ja està, i ja per la pròxima, si és que n'hi ha cap més.
2: Benet, com s'explica això? És a dir, jo et veig amb les varilles, no sé si això ho mous tu, com pot ser, no?, que només amb aquests dos ferros o amb un pèndol acabem trobant un pou. Això quina explicació té?
1: Això per mi no té cap explicació perquè jo no hi crec. Però passa. Vull dir, no et puc dir res més, no crec que et passa. I ja et diré més clar. Ho proves tu a veure si tot funciona. Diuen que si són camps magnètics, que si el nostre cos està més preparat per rebre aquests magnètics. Els geòlegs no hi creuen, evidentment, i quan una discussió amb un geòleg no hi creuen. No sé, però mira, des de l'antiguitat que s'ha fet així.
2: Escolta, fem això que em deies, canviem els instruments. Jo et deixo el micròfon i la gravadora, sí. I jo agafo les varetes i em vas explicant.
1: Molt bé.
2: Val, tu em vas explicant, com ho he de fer.
1: Mira, agafa les varetes, apoya't els dits aquí, aguanta fort, posa-te-les així ben obertes, els colzes que et toquin el cos, i llavors pensa en aigua, no sé, jo penso en l'Ebre, per exemple, no sé, has de buscar aigua, tu busques aigua, vols aigua, i molt a poc, perquè tu ets molt nou, en aquest cas no sé si et funcionarà encara, ves fent, ves caminant, quan notes una oscil·lació t'apares, la notes ara, jo veig que et fa alguna cosa, se't creuen, te l'has passat, però se t'han creuat, alguna cosa t'ha senyalitzat, ho has fet tu has fet tu amb les mans.
2: Jo aparentment no.
1: Ho has fet tu? Doncs no? Bueno, això és el que em preguntaves, no? Vull dir, jo aparentment tampoc, ara, bueno. No ho sé.
0: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
2: La mística dels saurins pot arribar a despertar passions, també escepticisme, no tothom hi congregue, però jo encara estic impactat pel que he viscut. Compartirem una altra experiència en el programa d'avui, també sorprenent, al municipi d'Alforja, i de troballes amb tècniques ancestrals a tecnologies de futur, perquè avui també apuntalarem com hauria de ser la transició hídrica a Catalunya segons els enginyers. Bé, per quina Catalunya ens hem de preparar? Quants habitants serem el 2050? Començarem parlant, però, dels aqüífers, amb els quals també haurem de comptar en un futur. Els coneixem i aprofitem prou?
0: L'aigua subterrània beu, en bona part, de la pluja. Significa el 70% de les infiltracions que reben els aqüífers, tot i que també pot rebre aportacions de rius o altres masses d'aigua, o bé de filtracions de les nostres canalitzacions, per exemple. En qualsevol cas, el ritme de recàrrega d'un aqüífer no és ràpid, ja que només aprofita de mitjana el 10% de l'aigua de pluja. El cert, però, és que varia en funció de les característiques de cada zona. Mentre les rieres del Garraf aprofiten el 27% de l'aigua de les precipitacions, la infiltració de les rieres litorals del Gaià són inferiors al 4%. Segons els estudis de la Generalitat, amb registres anteriors a la darrera sequera, als anys normals, Catalunya extreu el 76% dels recursos subterranis disponibles. I, en canvi, en període secs, la demanda s'enfila fins al 115%.
3: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
2: Damià Barceló és expert en recursos hídrics, professor universitari, va ser director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i és una de les veus, podríem dir, més acreditades a casa nostra, també reconeguda a nivell internacional. Benvingut al programa.
4: És un plaer estar aquí per parlar del tema aquest de l'aigua.
2: La Catalunya del futur ha de comptar amb els aqüífers?
4: Sí, la Catalunya del futur, com la d'ara, ha de comptar amb tot. Aqüífers, aigües residuals tractades o regenerades, desalinitzadores si estàs al costat del mar, hem de comptar amb tot, perquè és, a veure, els recursos són limitats.
2: Pel que fa a l'ús d'aquests aqüífers a Catalunya, s'han aprofitat en excés, s'han sobreexplotat els últims anys?
4: Sí, un dels problemes greus que tenim amb els aqüífers és la contaminació de nitrats, degut a les activitats agrícoles, bàsicament, agrícoles ramaderes. Per tant, el tema dels nitrats està allí, molts d'aquests pous no es poden fer servir, no es poden utilitzar. S'estan recuperant i s'han recuperat pous, per exemple, el cas del Besòs a Barcelona. Algunes d'aquestes aigües s'estan fent servir per regar, no per usos, diguem-ne, d'agrícoles, però hi ha una feina importantíssima amb la recuperació d'aquests aqüífers. Per tant, és important i pensem que l'aqüífer sempre està connectat a l'aigua superficial, és a dir, quan veiem un riu, el riu porta aigua perquè hi ha aqüífers, eh? Per tant, si no porta aigua és que no hi ha aqüífers, eh? Vull dir, aleshores, tot això s'ha d'anar cuidant, i per el tema de recuperar un aqüífer és costós i degut a la gran activitat ramadera de Catalunya i agrícola, doncs això és molt complicat, perquè pensem que Catalunya, el sector agroalimentari, representa més del 25% del PIB. Això vol dir doncs, 8-10 milions de porcs, aviram, etcètera, etcètera. Clar, hi ha una activitat agrícola important i això ha de ser sostenible. Per tant, com ho fem? Això és un tema que jo pregunto, com ho fem?
2: En qualsevol cas, quan hi ha un aqüífer contaminat, es pot salvar. És a dir, aquesta contaminació és reversible, es pot arribar a recuperar.
4: Sí, però s'ha de tractar el nitrat, s'ha de treure, s'ha d'eliminar el nitrat. O sigui, els nitrats estan a uns nivells molt alts, superiors a la directiva europea, en la majoria de Catalunya. O sigui, avui en dia és vulnerable. Ja és un tema que tenim un problema, a Catalunya i a Espanya també, eh? Vull dir, no és només aquí. És un tema important. A part que hi poden haver d'altres coses, com antibiòtics, pesticides, a zones agrícoles, a zones, per exemple, blat de moro, zones on hi ha molta activitat agrícola, doncs hi ha pesticides, antibiòtics, perquè, clar, els ramats, el bestiar, doncs, necessita antibiòtic. I aleshores, tot això va passar també a l'aqüífer. Per tant, l'aqüífer són importants, i s'estan recuperant, i sé que hi ha un pla de recuperació d'aqüífers en algunes zones i es poden tractar, però requereix una tecnologia, inversió, etc. Com tot, una mica, si es vol recuperar l'aigua, en general, el que diem l'aigua regenerada, no? d'una aigua superficial regenerada, una aigua d'una depuradora. Però l'aqüífer requereix això, i aquest és el problema que tenim amb els aqüífers.
2: Més que no pas la disponibilitat d'aigua.
4: A veure, d'aigua n'hi ha, i més, bueno, aquest últim any que ha plogut. La disponibilitat d'aigua a Catalunya tindrem sequera, els experts, jo sóc expert en parcialment en temes de sequera, però vull dir, m'hi he hagut de posar els últims anys, diuen que són episodis que repeteixen cada 7, 8, 10 anys. Pensem que l'última forta va ser el 2008. Per tant, aquí a Catalunya ens hem d'espavilar, és a dir, les inversions del govern català previstes que he vist ara i que aquest nou govern respecte a l'anterior estan respectant és per augmentar la disponibilitat d'aigua i arribar als 280 hectòmetres cúbics en el que seria aigua desalinitzadora i aigua regenerada. No? I si podem tenir aquests 280 hectòmetres cúbics, que no depenen de la pluja, perquè aquí el que no pot ser és que avui en dia depenguem de la pluja com l'edat mitjana, és a dir, el que no pot ser és que si no plou no hi ha aigua, no, home, vull dir, a veure, avui en dia hi ha tecnologies, Israel no depèn en absolut de la pluja, per exemple, Israel té en aquest moment tres grans desalinitzadores que li donen 550 hectòmetres cúbics per any. Ara s'han de començar a fer aquestes inversions perquè pel proper episodi de sequera que ens agafi més preparats, no? Ens agafi millor.
2: Seguim estirant el fil de la contaminació, que és el primer que havíem obert, perquè, de fet, vostè també ha estudiat la contaminació per microplàstics. Quan parlem d'això, sovint ens ve la imatge de mars, d'oceans, però en l'aigua potable que acabem consumint nosaltres a casa nostra, també té efecte aquesta problemàtica?
4: Bé, en principi l'aigua potable n'hi ha d'haver-hi molts menys perquè el microplàstic, la de l'aigua potable, passa molt més tractament. És a dir, qualsevol aigua porta tractament. L'aigua potable, en principi, a dades d'Europa, hi ha molt poc, n'hi ha, però molt poc. O sigui, els nivells estaríem parlant de poques partícules de microplàstic. L'aigua residual que va als rius n'hi té més I també no només l'aigua del riu, sinó també els sòls. És a dir, quan estem regant amb aigua regenerada o aigua de riu, el sòl també es contamina. Això és un greu problema, per exemple, a Xina. Aquí a Espanya s'ha estudiat poc, s'està estudiant ara. Inclús les plantes poden absorbir part d'aquest microplàstic i passar a la planta. Per tant, el microplàstic és un tema que està tot arreu perquè estem abusant també de l'ús de microplàstics, s'estan trencant, són partícules que es trenquen, es fan els micro i els nanoplàstics, i això arriba tot arreu. I a més els micro i nanoplàstics el que fan són absorbeixen d'altres contaminants, de manera que això passe a tota la cadena. És a dir, el microplàstic no només és plàstic, sinó que també, per exemple, conté antibiòtic, pot contenir.
2: La disponibilitat d'aigua subterrània a Catalunya és coneguda? És a dir, tenim una radiografia clara dels recursos que hi ha, o en aquest sentit hi ha camí per recórrer, ens podem arribar a esperar noves troballes?
4: En principi, hi ha molt, els grups d'hidrologia o d'aigua subterrània a Catalunya són gent molt coneguda i saben la quantitat que hi ha. Per exemple, Barcelona sé que hi ha 40 hectòmetres cúbics, perquè ho ha repetit moltes vegades, el que és la ciutat de Barcelona, que és molt 40. El que passa és una cosa és el recurs que hi ha i l'altra és el que pots aprofitar. O sigui, no pots buidar un aqüífer, perquè hi ha un altre tema. Si tu, per exemple, buidessis molt els aqüífers, el que està passant ara en algunes parts del món, que el terreny baixa. És a dir, si tu explotes molt l'aqüífer, al final el que tens és una baixada del terreny, això està sortint a la premsa, no? Per tant, a Catalunya sí que hi ha aigua subterrània i molts pous, a la zona de Tarragona, moltes, se sap les quantitats que hi ha, però la qualitat, amb tot arreu, ja t'he comentat, hi ha un problema de qualitat i un problema, clar, si l'aigua no té qualitat, què en fas de la quantitat si la qualitat no és bona?
2: El desenvolupament industrial i demogràfic del país en aquest futur pròxim arribaran al punt de posar al límit la disponibilitat d'aigua?
4: Bueno, jo crec que si es fa bé, no. Clar, si es fa bé, no. Aquí hi ha una discussió que va sortir quan hi havia la sequera, que donem aigua als regants o aigua als turistes, no? Perquè, clar, si un turista es dutxa tres vegades al dia, el consum d'aigua a Barcelona ve a ser d'una persona de Barcelona 100 litres al dia. Un turista, si gasta 300, clar, escolta, vull dir, a veure, què fem aquí? Vull dir, aquí arriba un moment que dius, si creix molt el turista, que dona molts diners, d'acord? Però després hi ha tot el sector ramader, agrícol, que és a Catalunya, com t'he dit, és el 25%. També s'ha de... Aquí hi ha un tema que no he dit, que s'ha de millorar molt el sistema de recs. Aquí a Catalunya hem anat una mica endarrerits, per exemple, el canal d'Urgell està fent les inversions que ha començat a fer-les ara, però els havia fet fa 50 anys. Per exemple, el que són els sistemes de recs agrícola a Múrcia, Alacant, són molt millors. O sigui, el que és la part de Llevant, que han patit molta aigua, ho han fet millor a Almeria, per exemple. Aquí a Catalunya han tirat massa de veta de l'aigua del Recamanta, no?, que es diu. Per tant, aquí jo crec que l'agricultura també ha de fer els deures d'utilitzar menys aigua i millor. Si es fa això, no hi haurà problema. Si no es fan aquestes inversions, no, perquè llavors tenim una aigua de sequera, els embassaments no donen prou d'aigua. Si no s'haguessin fet les desalinitzadores que es van fer arran del 2008, que es van fer els 80 hectòmetres cúbics que teníem, doncs no haguessin tingut problemes, haguessin hagut de venir potser aigua amb vaixells o un trasbassament. A veure, però com que sabien fer una petita inversió, doncs s'ha aguantat. S'havien d'haver fet més, però no es van fer. El que jo vull dir és que hem de pensar què s'han de fer. És a dir, això s'ha de fer i després s'ha de fer una bona gestió política des del govern, jo crec, dels recursos, i dir, bé, si som 10 milions, doncs, bé, com ho gastem, qui gasta aquí, quin és el màxim, etc.
2: Damià Barceló, gràcies per compartir la seva visió amb nosaltres.
4: Gràcies a vosaltres, i un plaer.
0: Els estudis de l'ACA expliquen que sovint s'extreu més aigua dels aqüífers que la que poden proporcionar de forma sostinguda. En anys amb un règim de pluviometria normal, més del 30% de les masses subterrànies presenten un índex d'extracció per sobre dels valors recomanats. El cas és que, en anys secs, la situació es tensa en la meitat dels aqüífers perquè es sobreexploten. A més de posar-los al límit de la seva capacitat, Catalunya té un problema amb la qualitat de les aigües subterrànies, ja que el 35% s'han declarat en mal estat químic, sobretot per contaminació de nitrats. En resum, de les 70 masses d'aigua subterrània que s'identifiquen en el Pla de Gestió de la Generalitat, només 16 presenten un estat bo, és a dir, que aproven pel que fa a qualitat i també en termes de quantitat en relació al ritme d'extraccions.
2: Els aqüífers se segueixen explorant força en èpoques de sequera, sobretot, però cal tenir en compte que l'extracció, tal com la coneixem avui en dia, és un invent prou recent, des que hi ha sistemes de bombament potents i des que perforar, per exemple, més de 100 metres de profunditat es resol amb una certa facilitat tècnica. L'altra opció que ara es comença a plantejar és la d'utilitzar aquests aqüífers com a dipòsits d'aigua, és a dir, que quan tinguem molta aigua siguem nosaltres els qui la injectem al subsol. Una fórmula, per exemple, que en Damià Barceló també validava i que justament és una de les opcions que planteja l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, amb qui ho conversarem de seguida. Abans, però, us volíem explicar una d'aquestes troballes en temps de sequera i, per tant, en un context de màxima urgència.
3: Quatre gotes.
2: La història dels saurins ens connecta amb el municipi d'Alforja, al Baix Camp, que, com tants altres, en aquesta última època de sequera, els van trucar. El cas d'Alforja podríem dir que va ser diferent, la seva història va ser una altra. Parlem amb el seu alcalde, Joan Josep García, benvingut al programa.
5: Hola, bon dia, Gerard.
2: Si no m'equivoco, vosaltres vau rebre una trucada força sorprenent.
5: Va ser molt sorprenent. La trucada la vaig rebre del saurí, del Joan, que em va trucar perquè em va veure amb un tall que va sortir per TV3.
2: I explica'ns com va anar aquesta trucada.
5: En aquella situació, Gerard, que estàvem patint de l'any 2022-23, amb aquella sequera que hem estat patint tots plegats, et truca un saurí i et diu que des de casa seva sap on puc fer un pou per poder tenir aigua, doncs el primer que penses és que se t'anaran en fotent.
2: Clar, que és una broma telefònica, potser.
5: És una broma telefònica, se n'en foten de tu. No, jo dic, ostres, dic, aquest, vull dir... I llavors, no, llavors parlo amb ell i li dic, escolta, dic, mira, jo ja tinc prou feina per poder tirar endavant això, com perquè em vinguis a trucar-me a fer-me aquesta gracieta. I em diu, no, sóc un saurí o sóc una persona que estic molt vinculada en el món de l'aigua i l'aigua la tens a tal lloc. Bé, quan un està desesperat en una situació que nosaltres estàvem, doncs bàsicament t'aferres al que sigui i llavors doncs, bé, vaig anar en aquell lloc que ja em deia. Resulta que en aquell lloc on nosaltres els vam acabar fent el pou, doncs aquell noi també fa anar el pèndol i tot això i s'ho va mirar i va dir, home, doncs sí, doncs igual sí que té raó i aquí hi ha aigua. I llavors doncs, el que vam fer, els vam anar a buscar, més amunt de Lleida, al seu municipi, i el vam portar aquí i llavors vam acabar de mirar-ho en el terreny. I sí, era efectivament on havia dit ell, doncs llavors vam fer les proves allà en el terreny i llavors em va dir que hi havia una veta a diferents alçades, a diferents profunditats i que hi havia aigua, que hi havia molta aigua. Queda't amb l'anècdota, Gerard, perquè han acabat per la Benestar, que ell em va dir que hi havia diferents vetes, però que la veta més interessant estava a partir dels 150-160 metres de fondària. Ell em va dir que hi havia aigua als 20 metres, als 40, als 80 i gairebé cap als 150, i llavors van començar a fer la prospecció, i sí, als 20 metres ja va començar a sortir aigua, i clar, quan tu vas començar a sortir aigua amb una sequera tremenda, doncs clar, és com vaig pensar en aquella gent del petroli, no? És com si trobessis petroli. Enmig d'una sequera tremenda, doncs va començar a sortir aigua. I la veritat és que per motius logístics vam fer el pou a 150 metres, perquè qui ens podia fer el pou ens ho podia fer amb aquesta fundària, perquè és la màxima que tenia. Traiem uns 9, entre 9 i 10 metres cúbics hora al començament. Treia aquesta mitja dels 9 metres cúbics i llavors vam quedar sobre entre 7 metres cúbics l'hora, que 7 metres cúbics l'hora, això perquè tinguis en compte, ho traslades amb els camions, amb els cisternes, estem parlant de 4 o 5 camions cisternes diaris.
2: Doncs ens quedem amb aquesta anècdota, va. Recordem, referència de 160 metres de profunditat perquè aquesta història que avui expliquem no acaba aquí, encara hi haurà una segona trucada del saurí, però estirarem el fil més endavant. Alcalde, ens retrobem aviat.
5: Moltes gràcies.
2: Tornarem a parlar de saurins i també de mites i llegendes al voltant de l'aigua. Hem fet un encàrrec al Joan Pellicer, qui va ser director del Servei Meteorològic de Catalunya. Ell ha estat un dels nostres guies en aquest trajecte del Quatre Gotes i, entre d'altres qüestions, li hem demanat que ens confirmi, o bé ens desmenteixi, algunes creences al voltant d'aquest recurs natural. Abans d'acabar el capítol, el saludarem, però abans el que fem és anar cap a Barcelona perquè ens hem citat amb l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Es tracta d'un punt de trobada dels col·legis d'enginyers industrials, agrònoms, camins, canals i ports i d'economistes que es van aplegar en aquest observatori just en el context de sequera per establir quin hauria de ser el full de ruta a la transició hídrica de Catalunya. En períodes de sequera o quan més ens ha faltat l'aigua, sempre hem estat pendents del cel. Fins i tot a casa nostra, i ho veurem aquí al Quatre Gotes, hem estat pendents o hem confiat la solució de vegades a pregàries, fins i tot a processons per demanar ajuda perquè plogués. Pel futur, però, des de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, ens plantegen una altra mirada, un canvi de perspectiva. Marc Oliva, gràcies per entrar amb nosaltres avui al Quatre Gotes.
6: Gràcies a vosaltres.
2: Per garantir aquesta aigua del futur, ja no podem mirar només al cel?
6: No hauríem, és a dir, tenim tecnologia suficient, tenim coneixement suficient, tenim capacitat suficient per com a mínim plantejar-nos la idea de no haver d'estar pendents del cel, sinó confiar una mica més en la tecnologia, en la capacitat d'inversió i en la planificació per poder tenir la capacitat suficient en moments de sequera extrema per assegurar el subministrament d'aigua just i equitatiu per a tots els usos.
2: A l'Observatori heu redactat el document Catalunya 2050, base per la transició hídrica, on recolliu d'alguna manera els deures que hauríem de fer com a societat per estar preparats per quan arribem a aquesta Catalunya dels 10 milions d'habitants d'aquí a uns 25 anys, el 2050, i que llavors hi hagi aigua per tothom. El context, com a mínim, el punt de partida, no és del tot favorable.
6: El que veiem és que més enllà de les sequeres, d'aquí a 25 anys serem més gent. Apunten les previsions cap a 10 milions i nosaltres no? És la punt de partida que agafem. Per tant, venim d'una Catalunya de 6 milions d'habitants, som 8 milions i anem cap als 10 milions. És un creixement notable de la població. Per tant, més gent, hi haurà més demanda d'aigua. Previsiblement és gairebé proporcional. I per altra banda estem en un context clarament de canvi climàtic, malgrat encara hi ha qui el negui, ja n'estem visquent les conseqüències i per tant ens hi hem d'adaptar. I el canvi climàtic, una de les coses que ens diu sobre l'aigua és que tindrem, fins i tot quan tinguem aigua, en tindrem menys. De l'ordre d'entre un 20, un 30, 40% menys, depenent de les previsions i depenent de l'augment de temperatura. Per tant, una mica també està perfecta. Més demanda, menys oferta. Això, com veieu, no casa, ens anem cap a un escenari on fins i tot en moments en què tinguem aigua tindrem una escassetat permanent o un estrès permanent. I això vol dir que viurem tensionats si no prenem mesures quan tinguem aigua i quan no en tinguem serà molt ràpid el problema, vindrà molt més ràpid que abans.
2: Creixerem un 25%, tindrem un 25% menys d'aigua, necessitarem, per tant, si descomptem aquesta part d'estalvi, necessitarem un 25% d'aigua més. Explica'ns d'on la traurem, aquesta aigua.
6: Efectivament, és a dir, no? Més demanda, menys oferta, per tant, estrès hídric, necessitem més aigua i aquesta és un dels eixos que nosaltres treballem. Nosaltres plantegem tres grans eixos, dos van enfocats a la quantitat d'aigua, un és hem de ser capaços de ser més eficients en l'ús de l'aigua, per tant, gastar menys, utilitzar menys aigua, sobretot en l'ús agrícola. Hem de pensar que si som més persones haurem de produir més aliments, per tant, utilitzarem més aigua per produir més aliments. Catalunya som un país que necessitem el regadiu per ser productius en l'ús agrícola, per tant, necessitarem més aigua. Per tant, un dels grans focus és l'eficiència en l'ús agrícola, ser eficients no tant per utilitzar menys aigua, sinó per produir més aliments sense gastar-ne menys, sense utilitzar-ne menys. Aquest seria un dels grans eixos. També mesures d'eficiència en l'ús urbà, on de fet, ja ho hem dit moltes vegades, ja som molt eficients. No vol dir que no haguem d'aplicar mesures, i nosaltres en plantegem, sobretot en la distribució de l'aigua. Hem d'intentar, no?, fer la idea aquesta que cada gota compta, és, efectivament és cert, però el 72% de l'aigua a Catalunya s'utilitza per l'ús agrícola, perquè el gran gruix d'estalvi està en l'ús agrícola. Per tant, un eix d'estalvi, un eix d'eficiència, i un segon eix que ens aportarà més aigua, que és l'eix de nova aigua, o aigua no convencional. Aquesta aigua no convencional essencialment és la dessalació, que ja en tenim un parell de plantes funcionant, i que nosaltres proposem incrementar-la amb fins a 6 plantes de dessalació i en total uns 360 hectòmetres cúbics a l'any. Dessalació i regeneració. I la idea de regeneració és que si ja fem esforços per depurar l'aigua que ja hem utilitzat, no? L'aigua la passem per una depuradora i per tant ja fem uns esforços, aquesta aigua intentar no abocar-la o a mar o a prop de mar, perquè després l'haurem de dessalar, per tant no té massa sentit, intentar regenerar, aplicar un tractament terciari que faci que aquesta aigua pràcticament sigui utilitzada.
2: Una de les altres apostes estratègiques que presenteu en aquest document és la interconnexió de xarxes. Què significa connectar Catalunya amb aquestes xarxes?
6: Bé, és el que et deia, eh? Nosaltres plantegem tres grans iniciatives tècniques o tres grans estratègies. Les dues primeres són les que dèiem d'eficiència i nova aigua. Aquestes van enfocades a la quantitat d'aigua disponible, una per estalvi i l'altra per aportació de nova aigua. És aquest mix, aquest equilibri. I un cop tens tota l'aigua, el que diem és que ens falta una capa, que és la capa de resiliència. I la resiliència l'aconseguim amb una xarxa interconnectada. Les xarxes del país no estan connectades. Quan penses en la xarxa elèctrica és molt evident que totes les xarxes estan connectades. Quan tens una fallada en un punt pots subministrar-les a un altre. En el cas del gas també en alguns punts està connectat per diversos llocs. En el cas de l'aigua no és ben bé així. Tenim xarxes molt aïllades i el que proposem és tenir xarxes interconnectades. Per tant, fer un gran corredor a tota la zona litoral i prelitoral, que és on es concentra la major part de la població, per tal de garantir els usos urbans de l'aigua en qualsevol circumstància. Perquè què ens aporta aquesta interconnexió? Ens aporta, un, que en cas d'emergència en una de les zones puguis proveir d'aigua d'alguna altra, només en cas d'emergència. No es tracta de fer trasbassaments continuats, sinó que es tracta de proveir en cas d'emergència. Aquesta emergència pot venir per temes de sequera puntual en alguna de les zones, però també pot venir per contaminació de les masses d'aigua. I aquest crec que és l'afegit també important, és que, com deia, anem cap a un model on cada vegada tindrà més pes l'aigua dessalada. No? Llavors, ja no només l'aigua ve dels rius, sinó que ve del mar, i per tant, si tenim 5-6 dessaladores distribuïdes pel territori, tenir unes canonades que puguis distribuir l'aigua dessalada cap a un punt o un altre també ens aporta aquesta resiliència extra.
2: Clar, però els malpensats, quan es parla d'aquest projecte, segur que diuen ostres, potser me l'estan colant i al final és una altra manera de fer un transvasament encobert.
6: Sí, a més és cert perquè quan nosaltres sortim a finals del 23, la primera mesura que proposem és justament és aquesta. I a més, nosaltres parlem d'un corredor a tot el litoral i això són dos trams d'unió. Hi ha com tres grans xarxes i proposem dos trams d'unió d'aquestes tres grans xarxes. Però posem molt d'èmfasi també en la unió entre Tarragona i la TL, no? L'aigua Ter Llobregat. I posem molt d'èmfasi perquè en aquell moment, desembre del 23, estem en el pitjor moment de la crisi, de l'última crisi, de l'última sequera. I posem molt d'èmfasi perquè de totes les mesures que hem parlat, si et fixes, totes tenen un període de maduració bastant llarg. És a dir, construir una dessaladora no es fa de nit al dia. Triguem de l'ordre de 4 o 5 anys, entre permisos, pressupostos, projecte, execució, triguem de l'ordre de 4 o 5 anys. Quan parlem de regeneració també trigarem temps, és fer projecte de nou, permisos, projectes, no. Quan parlem d'estalvis, de mesures d'estalvi en l'ús agrícola, trigarà el seu temps, hem de canviar les tècniques de recs, hem de modernitzar canals, són mesures que també són més distribuïdes. En canvi, quan parlàvem de la canonada, parlàvem d'un període de temps molt breu, parlàvem d'entre 8 i 12 mesos, i en 8-12 mesos podríem haver allargat el coixí que teníem a la crisi, insisteixo, en un moment en què les previsions eren dolentes, estàvem al desembre del 23 i que ens anàvem a poder-nos quedar sense aigua en un període de menys de 12 mesos. Per tant, teníem 8 mesos aquesta connexió, ens hagués donat 45 hectòmetres cúbics més a la zona de l'àrea metropolitana, però de retruc també a la zona del Ter, perquè al final ens abastim del Ter, i per tant ens hagués donat un sospir, un aire, no?, que no teníem en aquell
7: moment. Viu la ràdio.
8: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
9: A la platja, el banyador, la tovallola i, esclar, Ràdio Argentona.

que boig el món, que no té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?
0: Viu la ràdio.
1: La millor música a Ràdio Argentona.

tu la protagonitzes i està genial. Posa teva estatueta i t'està esperant. Només has de veure que ets un diamant. Tothom té amor, tothom vol ser fort. Plata una llavor i canta una cançó. Jo admiro els ulls i ja no tenim por. El que estem buscant es diu amor. Tothom té amor,

Radio Argentona. Se enquadra publicis.

Radio Argentona te acompaña. Se encuentra Pulsis.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: Una piscina buida. Un rectangle de silenci. Però en pocs segons tot canvia. L'aigua s'agita. Els braços es mouen. Els cossos llisquen. A simple vista, tot sembla esport i esforç. Però quants litres hi ha sota la superfície?
3: Bon dia, Laura.
4: Bon dia.
3: Bon dia, Albert.
5: Ei, què tal?
3: Benvinguts i benvingudes, estimem les mates.
4: Avui el repte és d'aquells que fan esplaix a la ment. Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
3: Aviam, primer haurem de veure quan mesura una piscina olímpica, no?
4: Ah, ja veig que aneu aprenent, al llarg dels capítols.
5: Home, i tant.
4: Ara ja no dieu, ja no us llanceu a dir números així a la babalà, eh?
5: No, jo ara no m'exposo tant. Però crec que són uns 50 metres de llarg.
4: Sí. Piscina olímpica, no, jo crec que sí. Oients, també aneu pensant, aneu apuntant la vostra estimació, eh? De moment anem bé, perquè no tenim ni idea encara, només tenim una dada. Clar, aquí tenim el llarg, però per saber volum de l'aigua, quantes mesures necessitarem?
3: Home, l'amplada.
4: Clar, haurem de saber.
3: I la fondària.
4: I la fondària, perquè necessitem volum. Per tant, ara aquí seran tres mesures, no? L'amplada, quan diríeu?
5: Podríem pensar en els carrils. O sigui, mínim... Vale. Mínim... Tres del podi, no?
3: Clar,
5: van arribant i surt allò, la bandera i el nom.
4: Vale.
3: Sí, però...
5: Però hi ha més.
4: Clar, quants competeixen en una mateixa tongada?
5: Només
3: sí.
5: Sis.
3: Sí, sí, segur.
4: Perquè... Vale, després conteu que deixen un carril als extrems perquè el que aneda per l'extrem no li vingui la onada i li perjudiqui en la velocitat, sempre deixen un carril lliure per la dreta i per l'esquerra. Per tant, hi haurà dos més dels que digueu que competeixen. Per tant, si dieu que competeixen 6 persones, comptem que hi ha 8 carrils.
3: Sí.
4: Sí, més o menys, podríem fer això, potser n'hi ha 10. Però, vale, contem que més o menys hi ha 8, 10
3: carrils.
4: Però
3: tu saps, Laura? O...
4: Jo sí, però us estic fent que ho deduïu vosaltres.
3: I anem, molt, anem bé o... Anem?
4: La primera norma d'un bon profe que gestiona bé és mai dir el resultat.
3: Vale.
4: Jo sempre faré que ho deduïm junts, perquè si jo ja et dic quan és, ja no pensaràs més.
3: Clar.
4: Per tant, jo sé, però aneu bé, o sigui, és una bona estimació. 6 competint, més un per banda i banda, i aneu a 8. Ok, ara l'altre que hem de pensar és quan mesura d'ample un carril.
3: Aviam, el demanis però... vam dir que un metre quadrat és que estàs ample, no? Però potser has d'estar més ample del compte, sí. Perquè...
4: Clar, perquè pots anar de fent crol o fent papallona, que els braços els portes
3: clar,
4: com
3: sí,
4: més oberts,
3: sí.
4: I en un entreno de natació, sempre pel mateix carril, la gent un va i un torna, vull dir que hi han de...
5: Podríem posar-li 2 metres,
3: sí,
5: fins i tot, que potser és massa.
3: No, jo crec que no,
5: està bé. 2 metres, però...
4: Està bé,
3: està
5: per
3: bé,
5: carril.
3: Sí.
4: Vale, per tant, si poséssim 2 metres per carril i contem que hi ha 8 carrils...
5: Posa-li 16 metres.
4: Posa-li 16 metres.
3: Sí.
4: Vale, jo crec que us heu quedat un pèl curts, perquè jo crec que potser cada carril és una mica més, però bueno, anem a veure si algú que està a la piscina, que la seva feina està cada dia a la piscina, ens pot donar més informació. Volem dades reals. Estem aquí amb la Paula Ramírez, medallista olímpica de natació artística. Bon dia, Paula.
6: Bon dia.
4: Avui estem parlant d'aigua, de piscines... Tu quanta aigua diries que hi ha en una piscina olímpica?
6: No tinc ni idea.
4: No, eh?
6: No sé ni dir...
4: Però a veure, potser ens pots donar alguna
6: milions
4: dada?
6: Milions de litres.
4: Milions de litres, eh?
6: Passo d'un milió? No pot ser, no.
4: Ah, no sé. Tu que,
6: una mica menys d'un milió.
4: Vale.
6: No, sí, no t'ho diria.
4: Mira, ara el proper dia que vagis a l'entrenament no podràs deixar de pensar en això, eh?
6: Ostres, completament.
4: Potser ens pots donar alguna dada de les dimensions. Potser en volum no, però potser les dimensions del que fa de llarg, d'ample...
6: Sí.
4: Això sí que ho saps bé, no?
6: Exacte, sí. Mira, el que es coneix com una piscina olímpica,
4: sí?
6: que seria més... per natació, són 50 metres de llarg,
4: vale.
6: Però he de dir, bueno, d'ample diria que són 21 o 25, depèn de la piscina, però en el meu cas, que jo faig natació artística,
4: vale.
6: Que és el mateix cas del waterpolo, es talla la piscina a 30 metres de llarg.
4: Vale.
6: Però normalment competim en piscines olímpiques, l'únic que posen doncs, una decoració o un tall a 30 metres.
4: Vale, però sí. l'aigua ocupa tots els 50 metres.
6: Exacte, sí.
4: Vale.
6: I de profunditat, que no ho he dit, en principi són 3 metres de profunditat.
4: 3 metres, eh?
6: Sí, 3 metres mínim, en el nostre cas.
4: Clar, aquestes piscines no fan allò com les de l'estiu, que entres caminant i després es va fent fonda. Aquestes són totes iguals, oi?
6: Sí, exacte.
4: Vale.
6: Més que res perquè nosaltres tenim prohibit tocar terra.
4: Clar.
6: I els nedadors de natació normal i corrent, diguem-ne, tampoc toquen terra, òbviament, però a més sembla que no, però bucegen bastant abans d'anar per la superfície.
4: Vale. Molt bé, per tant, bueno, ja hem après també que no totes les piscines són igual... O sigui, de fet, la piscina tècnicament sí que és igual de gran, però us la van adaptant per depenent de l'esport. Molt bé.
6: Gràcies.
4: Llavors, amb aquestes dades que has dit, 50 metres de llargada per 25 d'amplada per 3 de profund. Això són 3.750 metres cúbics, eh? Pensa que en un metre cúbic hi ha 1.000 litres, eh?
6: Ai, la mare de Déu!
4: Per tant, això són 3.700.000 litres. Sí.
6: Mare verge!
4: T'havies quedat curta i tot de triple, eh? Per tant, ara el proper dia sí que quan entris a l'aigua diràs, uau, estic aquí entre 4 milions de litres d'aigua.
6: Ostres, quina bestiesa.
4: Clar, així entenem perquè quan hi ha sequera i aquestes coses es posen tant amb lo de les piscines.
6: Clar.
4: Molt bé, molt bé.
6: Clar.
4: Vale, Paula, i una altra pregunta. Sí. Quan han de fer una competició de natació, sempre hi ha el mateix número de carrils?
6: Sí, jo diria que sí. Clar, en el nostre cas, nosaltres no entrenem amb carrils, tenim la piscina sense les cuixeres que li diem, però normalment són 8 carrils principals. A més dels 2 carrils que tenen a l'extrem, que normalment no hi neden.
4: Vale. I no hi, que... no hi neden per allò de que et torna l'aigua i et podria fer anar lent, no?
6: Exacte, crec que és per reduir les onades.
4: Clar, això és física pura, eh? Això és molt científic, tots els esports aquests. Molt bé, i escolta'm, en un entrenament, vosaltres també nedeu així llargs o sempre esteu fent les coreografies i tot?
6: No, només nosaltres per escalfar sí que nedem i també utilitzem la natació per, o sigui, a part de l'escalfament per agafar una mica de físic, per no estar fent sempre la coreografia perquè també tenim moviments molt lesius i llavors també fem natació, a vegades per exemple en apnea o atenció, natació així més potent, tipus sprints. Uh-huh. Per poder agafar potència i després traslladar-ho al nostre esport.
4: I una altra cosa molt matemàtica i molt geomètrica del teu esport és les coreografies són molt geomètriques. Quan fan les vistes com zenitals, no?, amb les càmeres des de dalt, que us poseu totes, doncs no sé quantes sou, però doncs, tipus que feu tipus una flor, com calculeu els angles exactes? O sigui, que no es desvia ningú ni un angle, eh?
6: Bueno, entrenem moltes hores al dia. Sí, nosaltres som 8 dins de l'equip i tenim el que nosaltres diem formacions, que són aquesta posició, aquests patrons que dibuixem, que normalment doncs, li diem 1, 2, 3, 2, que és com una forma de caseta, o 2-2-2-2, o en anglès, que es diu quadrat dins de quadrat, que és com una posició doncs això, més semblant a una quadrada, o un rombo, o a vegades som un quadrat simple, una rodona, una línia, una diagonal, dos diagonals, un triangle...
4: Jolín.
6: I de fet, i de fet fem servir... La nostra mesura és normalment un braç,
4: i
6: ja sabem que no totes tenim la mateixa llargada, però com som més o menys similars de cos, doncs la nostra distància entre persones sempre sol ser un braç o mig braç.
4: Clar, llavors tu, una abraçada així amb braç, quan saps que avances?
6: Sí, si és una abraçada amb el nostre cos vertical, o sigui, quan estem amb la cara fora, que estem així,
4: vale,
6: amb braços i la part més artística, amb una abraçada avancem màxim un metre.
4: Vale.
6: A menys que fem una abraçada llarga i ens tombem una mica de canto,
4: vale,
6: que ens fem servir per fer canvis de posicions així més amples o algun moment així que hem d'avançar més, que podríem, depèn del temps que estiguem fent la patada i aprofitant, diguem, el moviment de les cames, podríem arribar a fer 2 metres.
4: I ja ho teniu superinterioritzat, no és que estigueu ni comptant segons ni res, o sigui, o tu durant tot l'espectacle vas comptant en el teu cap?
6: No, segons no, és veritat que ja tenim, nosaltres anem amb números, o sigui, cada música es pot comptar, ara ja estem entrant en temes músics, no? Però,
4: no, bueno, però tot té connexió aquí.
6: Sí, la majoria de coreografies, les músiques les comptem de l'1 al 8, o de l'1 al 6, o hi ha vale. altres que són de l'1 al 3, diguem, depèn de, del ritme de la cançó, uh-huh. no? Bueno, ara no entrarem en tecnicismes de música, però, per exemple, si comptem de l'1 al 8 aquesta cançó, perquè és una cançó pop amb un ritme bàsic, jo sé que he d'avançar de l'1 fins al número 5, saps? Llavors faig 1, 2, 3, 4, 5.
4: Vale.
6: Aquí ja sé que m'he de frenar i això ho tenim molt establert, o sigui, ho anem entrenant cada dia perquè hi ha noies de l'equip que són més fortes que jo, llavors la seva patada es propulsa més,
4: vale.
6: i ho hem d'anar entrenant i igualar-nos al màxim.
4: Realment, quantes matemàtiques hi ha darrere de tot el que fem, el dia a dia?
6: Sí. No, de fet, el nostre esport ha canviat en aquests últims 3 anys, diria que ja fa que ha canviat. Ha canviat el sistema de competir, uh-huh. i abans nosaltres només portàvem una coreografia i hi havia uns jutges que puntuaven com de bé la feies i l'execució i tal, uh-huh. però ara, per puntuar la dificultat d'una manera més objectiva, ens han fet tot un reglament que defineix cada moviment que existeix en la història de la natació artística, quin tant percent o quin número de dificultat li donen. Per exemple, això val 0,5, això val vale. 0,2, això... Llavors, nosaltres, abans de competir, una setmana abans hem d'enviar la nostra coreografia, que pots imaginar a l'Excel que això suposa, cada moviment 0,2, 0,3, 0,5,
4: vale.
6: 0,4, amb la suma total del nostre percentatge de dificultat, el nostre número de dificultat.
4: Déu-n'hi-do, llavors, Déu-n'hi-do.
6: Sí, i nosaltres ja li diem que és enginyeria de la sincro perquè estem tot el dia entrenant l'entrenadora amb un Excel o una pissarra per poder apuntar el nostre nivell de dificultat i les nostres puntuacions.
4: Està bé.
6: Sí.
4: I una última pregunta, que abans amb la medalla jo m'he quedat... Clar, on la tens? A casa la tens guardada? No ho expliquis, que encara algú... Però...
6: Encara us entrarà. No, perquè sàpigues com se'ns va... Bueno, vam fer les medalles de bronze... que tenien alguna mena de defecte i se'ns estaven fent malbé molt ràpid, que no hauria de passar,
4: vale.
6: se les han emportat.
4: Ostres!
6: O sigui, la meva medalla torna a estar al Comitè Olímpic.
4: Bueno, però te la tornaran, no?
6: Me la tornaran, espero i desitjo.
4: Déu-n'hi-do. I escolta'm, així com d'estimació, quan creus que pesa la medalla? Pesa molt? Pesa poc?
6: Pesa.
4: Pesa,
6: jo,
4: eh?
6: Jo diria que... És més, crec que pesen més les d'or... perquè n'he agafat alguna que he pensat, mare meva, com pesa, i la meva jo crec que pesa una mica menys, però no, jo no crec que arribi als 2 quilos. Bueno, no, jo crec que pesarà un quilo i poc.
4: Com un paquet d'arròs, la medalla.
6: Sí, és que Déu-n'hi-do el que pesa.
4: Déu-n'hi-do, però és petita...
6: Quilo,
4: és petit, vull dir, cap a la mà, la palma del palmell de la mà,
6: és,
4: o no?
6: És just com un palmell de la mà.
4: Ara també, quan te la tornin, pesa-la un dia i ens ho envies, eh?
6: No, el dia que me la van penjar... Vaig al·lucinar. No m'esperava que aquesta medalla... Perquè les meves altres medalles són precioses, però no pesen tant. Però la medalla olímpica no m'esperava.
4: Escolta'm, doncs moltes gràcies, Paula, per haver-te deixat aquí l'atracament matemàtic. Ara ja els hi has d'explicar a les companyes, eh? Els hi expliques lo dels milions d'aigua, de litres d'aigua.
6: I tant.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Paula.
6: Moltes gràcies a tu.
5: Està clar que no tenim la percepció dels volums tan grans.
4: Vale, és que això és molt interessant. Realment estimar els volums és molt difícil. Però, clar, si comencem a pensar en unitats, ens situarem millor. A veure, recapitulem. Per tant, la piscina hem quedat que feia 50 metres de llarg per 25 d'ample i per 3 de profunditat.
3: Uh-huh.
4: Vale, tot això en metres, per tant, són 3.750 metres cúbics. Però, clar, ara penseu que en un metre cúbic hi caben 1.000 brics de llet. Perquè cada bric és un litre, eh? I, per tant, en una piscina olímpica hi ha 3.700.000 litres d'aigua.
3: Quina bestiesa! M'hauria quedat en una banyera.
4: Ah, mira, bona pregunta.
3: Però si no t'he preguntat res.
4: Però és una bona pregunta per fer la gent del carrer. Si creu que sap quanta aigua hi cap a la seva banyera de casa. Torno a sortir, anem a preguntar-ho.
3: Som-hi.
4: Estem aquí en un bar, hem agafat 4 que estan prenent alguna cosa. La pregunta que us faig és... Quanta aigua creieu que hi cap en una banyera?
0: 100 litres.
7: 50.
8: 40.
9: 300.
4: Oh, molt bé, heu anat des de 30 fins a 300. I com calcularies el volum? Més o menys una estimació de llarg, quan podríem dir?
9: Llarg per ample per alçada, no?
4: Vale. Llavors, tipus de llarg...
9: Metre i mig.
4: Vale. Sí, un nen petit es queda estirat i bé, no? Un adult no hi caps estirat. Per tant...
0: No, jo sí.
4: Metre i mig. I d'ample, una banyera d'ample...
7: Algú té banyera?
8: Un metro.
10: No, és que vaig amplat de dutxa.
0: Mig metre.
4: Vale, llavors això seria tipus 1,5 per 0,5 són 0,75. I per 0,5 més, 350, sí, 400, vale, i 4, o sigui 0,4 com si haguessin metres cúbics. Però en un metre cúbic hi caben 1.000 litres. Per tant, serien 300 i pico litres, dieu, eh? Ara, quan trigueu a dutxar-vos? No banyera, eh? Ara dutxa.
11: Si és al matí, vaig a la feina, en 5 minuts estic fora, i si és dutxa relax, potser 15.
0: Vale.
12: Oh, no! Jo una cançó i mitja.
4: Una cançó i mitja, molt bé, la unitat de mesura.
12: 3-4 minuts.
8: Jo en faig dos.
4: En aquesta dutxa ràpida de 5 minuts, més o menys, quanta aigua creieu que gasteu?
11: Depèn de si tanques l'aigua quan t'ensabones.
4: Vale.
11: No sé, 50 litres.
4: Sí. Clar, pensant que la banyera completa que hem calculat abans serien tipus 300, vol dir que s'ompliria, si et dutxessis amb el tap posat, que s'ompliria un quart, tipus 10 centímetres. Està bé?
11: Sí.
4: Vale, una bona estimació. Per tant, que si esteu 5 minuts, s'ompliria 10 centímetres, que podrien ser els aquests 50 litres. Molt bé. Doncs moltes gràcies.
8: A vosaltres.
3: I si pensem en evaporació, quanta aigua perd una piscina en un dia d'estiu?
4: Uf, això és interessant, eh? Aproximadament, crec que es perden 7 litres per metre quadrat al dia. La superfície... Ara aquí estem parlant de superfície, és la superfície de dalt. La superfície seria de 1.250 metres quadrats, perquè serien aquells 50 per 25. Uh-huh. Val? Això serien, si ho multipliquem per 7, perquè es perden 7 litres per metre quadrat, serien 8.750 litres evaporats al dia. O sigui, cada dia perden les piscines quasi 9.000 litres. És bèstia, eh?
5: I això
4: és
5: cada molt, dia? Molt quina despesa d'aigua!
3: Però això és les olímpiques, no entenc?
4: Sí, sí, clar. Ara, si féssim la piscina del poble, que té menys superfície... Doncs llavors no, però Déu-n'hi-do, eh? I aquí és com veiem que les matemàtiques també ens ajuden a prendre consciència ambiental, perquè realment són nombres molt grans.
3: I si sumes totes les piscines de Catalunya?
4: Deuen sumar una barbaritat. O sigui, primer hauríem de fer una estimació de quantes piscines hi ha a Catalunya.
3: A Sant Cugat trenquem la mitja.
4: Ja, però és que al final és important tenir la noció d'això. Quan després hi ha sequera i diuen que la gent no ompli les piscines i tothom, ai, no ve d'aquí la meva piscina. Però no, és que si comptes quants litres t'estàs enduent i si això ho fa tothom i mirem quantes piscines, o sigui, és que realment és molta, molta aigua. Que això també és xulo, després d'aquests números tan grans, comparar-los amb coses que facin sentit, que el que dèiem l'altre dia del sentit numèric, de veure quanta aigua es necessita perquè pugui beure aigua amb la gent d'una població. I això és el que llavors et fa dir, ostres, vale, doncs millor que no ompli la piscina, perquè realment amb l'aigua de la meva piscina podria abastir a tot el poble, o durant un dia, o quants dies, saps? O sigui, aquestes coses són les que et fan després tenir criteri per prendre decisions.
5: És xulo perquè hem connectat com una cosa d'esport, una qüestió esportiva, una qüestió com ecològica, no? I al final el rerefons d'estimació i de mesura hi segueixen en els dos contextos.
4: Exacte. I sí, això és molt important per anar fent connexions amb la vida quotidiana. Moltes vegades la gent que es pregunta, oh, les matemàtiques, no sé què, és com si fos un món superabstracte. Ja, però ser un bon matemàtic és això, no quedar-te només amb l'abstracció, sinó saber extreure-ho i portar-ho a la vida quotidiana.
3: Sí, és una qüestió esportiva, ecològica i social, perquè les dades, si les sabem llegir, ens connecten amb els grans temes del món.
4: Exacte. Vale, doncs si mirem què hem après avui, moltes coses, eh? Però així com a grans titulars, ens podríem quedar amb que una piscina olímpica conté 2,5 milions de litres d'aigua. És molt bèstia, eh? Després, una altra cosa és que els volums grans són difícils d'estimar sense tenir referències clares i quan els has estimat és difícil de fer-te la idea del sentit numèric que té allò. Per tant, com sempre, hem d'anar construint cada vegada més coses. Ara ja tenim un nou aprenentatge, que és que en la piscina olímpica hi ha 2,5 milions de litres d'aigua. I per últim, també podem veure que les matemàtiques són com el volum. Les conversions i les taxes ens ajuden a entendre l'impacte real i al final tot això ens fa tenir més criteri per prendre decisions, per anar per la vida al final.
3: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
5: l'Albert Saumell
4: i la Laura Morera, qui et recorda que l'aigua és vida, però també és volum.
1: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Estem en plena onada de calor i no està de més recordar alguns consells per afrontar-la sense greus conseqüències. És molt important que us mantingueu hidratats i frescos. Beveu aigua i sucs de fruita durant tot el dia. Eviteu els menjars que portin moltes calories i refresqueu-vos sovint amb dutxes o tovalloles molles. Quan sortiu al carrer, eviteu el sol directe. Vestiu amb roba lleugera i protegiu-vos amb crema solar, barret i ulleres. Mireu d'estar a casa les hores de més calor i reduïu l'activitat física. Els grups de risc són els infants, la gent gran i les persones malaltes. Estigueu en contacte amb ells i procureu que segueixin aquests consells. Si teniu algun dubte, podeu trucar al 061, el telèfon de CatSalut Respon, on us atendran les 24 hores del dia.
1: Per on pariràs? En una clínica amb un munt d'instal·lacions i unes coses superfantàstiques? O a casa? O aniràs per la pública? No ho vam decidir, ens van dir múltiples per la pública perquè són els que estan més ben equipats. Fantastiquíssim. Els parts de múltiples són per cesària perquè la tercera criatura pateix moltíssim. Aleshores, directament es programa una cesària. Endavant, és clar que sí, faltaria més. No volem que cap bebè pateixi i, a més, fa sentit, no? Però fins aquí la nostra investigació, o sigui, ens va semblar que feia sentit i no vam preguntar a ningú més, vam dir que sí a tot.
2: Aigües trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Raquel Loscos López.
1: Gabriel, la Rita i la Noa van néixer per aquest ordre el 7 d'octubre de 2016, després d'una cesària en una sala on hi havien... Pues els hauré de tornar a comptar, però jo diria que érem uns 20 en allà. Jo estava embarassada de trigèmins i aleshores és un embaràs, o aquest va ser un embaràs molt medicalitzat. Va anar tot bé, no va passar res, va anar tot molt tranquil, però tota l'estona podien passar coses. De forma que en aquests controls que ens feien tot sovint, les ginecòlogues i les obstetres, que eren com dues eminències, deien sempre, tot bé per ara. A mi això em sembla terrorífic. Ja m'ho semblava llavors. Penso que, o sigui, l'embaràs va ser molt vigilat i molt atès, les criatures estaven supercuidades i tot estava molt bé en aquest sentit, però en el sentit humà, jo crec que hi havia allà una mica de falta d'algun... Ja ho entenc, que portes casos molt difícils i segurament és difícil empatitzar, però la meva sensació és que faltava una mica d'empatia cap al contenidor de tot allò que era jo. Jo notava molt quan estava sobrepreguntant. És a dir, les especialistes que ens portaven evidenciaven molta incomoditat si estàvem preguntant coses que no sabíem. Fins que al final doncs era com, bueno, doncs no preguntem, no? Quan ara, si m'hi hagués trobat, doncs el que faria és acceptar aquesta incomoditat, potser mostrar-la. Veig que et poses incòmode quan pregunto això, però jo necessito saber-ho, perquè, clar, pensar que estic embarassada d'aquestes tres criatures. Però no, en les consultes vam arribar a deixar de preguntar o acceptar que les respostes podien ser cap ni una.

Nosaltres teníem una cesària programada la setmana 34. Ens ho vam mirar, no, ens vam dir sí a tot, evidentment, a la 34. I també ens vam pautar la setmana 32 i la setmana 33, abans de la 34, quan hi havia pauta aquesta cesària, jo havia d'anar a l'Hospital de la Vall d'Hebron a rebre una injecció de cortisona perquè això fa que es desenvolupin els pulmons de les criatures i surtin més preparades per respirar quan encara, pel moment de l'embaràs, els pulmons no estan preparats del tot. I aleshores, jo vaig a l'hospital la setmana 32 i vaig tornar la setmana 33. I la setmana 33 tenia hora com a les 8 del matí i jo vaig pensar, no esmorzis perquè aniràs mitja dormida i quan surtis et menjaràs un entrepà molt concret que hi ha a un bar fantàstic que es diu Arginesta allà al costat de Vall d'Hebron. I aleshores vaig decidir no esmorzar i aleshores vaig anar a l'hospital, aleshores em van posar aquesta injecció, aleshores vaig anar a fer un pipí a la vau de l'hospital i vaig trencar aigües en allà. I mai més em vaig menjar res en absolut, ni aquell entrepà ni cap mena de cosa mai més, fins les 12 de la nit, que em van dir que descartaven fer-me una cesària d'urgències. Aleshores, jo considero que l'inici del part és allà. No? Quan jo trenco aigües al lavabo de l'hospital, vaig a recepció de l'hospital i dic no, és que he trencat aigües, i molt sorpresa observo que ningú es posa nerviós ni es posa a córrer, que és el que jo pensava que havia de succeir perquè estava a punt de tenir trigèmins. Però clar, jo havia guanyat temps, perquè jo no havia trencat aigües a cameo. Jo ja estava a l'hospital, per això tothom estava tan tranquil. Va ser raríssim. Com que anaven a néixer tres criatures prematures de 33 setmanes de gestació, cada criatura necessitava tres pediatres i la unitat de pediatria d'urgències de l'Hospital de Vall d'Hebron té en total 10 pediatres. El meu part deixava buida pràcticament la unitat d'urgències. Aleshores, jo era una bomba que esclataria i que la idea era pensar molt bé quin era el moment per bloquejar la unitat d'urgències. O sigui, s'havia de pensar molt bé. Aleshores, pensant i repensant, es van fer les 12 de nit i aleshores va venir un metge, una infermera, a informar-me que no naixerien aquell dia les meves criatures, vale? Que naixerien l'endemà. En aquell moment, a les 12 de la nit, jo ja tenia autorització per menjar, però el que no hi havia era res per menjar. Pelotazos, potser, que jo vaig menjar. L'endemà al matí, recordo que van venir les tres persones que m'assistirien al part, i portaven un gorro de cirurgiana amb princeses Disney. Això em va donar molta alegria, em va semblar, bé, tot anirà bé si tenim princeses Disney al gorro. Van passar coses molt estranyes després. Per exemple, em van preguntar així de zero, per cert, et lligaràs les trompes? I aleshores jo vaig fer una cara molt estranya i em van dir, si és la primera vegada que et fan aquesta pregunta, com si no te l'haguessin fet. I la següent cosa que va passar molt estranya és que jo m'havia de treure doncs, qualsevol cosa metàl·lica que portés, el rellotge, la pulsera i l'anell de casament. Aleshores, no sortia, però de cap de les maneres. Va venir moltíssima gent a intentar treure'm l'anell en diferents idees, amb vaselina, amb un truc de no, passa aquest guant de làtex per sota i estira, però l'anell no sortia. I aleshores, finalment, van venir dos mesos de manteniment amb la granota de manteniment i em van tallar l'anell amb unes alicates però molt grosses, o sigui, no com d'eines normals, sinó com unes molt grans, com si anessis a tallar la cadena una bici. I res, doncs aquell anell va quedar allà. Jo que tinc molt de pensament simbòlic, em va semblar que, sens dubte, jo volia dir que el meu matrimoni s'escardava per el part i que segurament ens divorciaríem perquè també és veritat que la tinença de múltiples és molt estressant per la parella quan molts estudis i moltes parelles es divorcien abans que les criatures facin 3 anys i això sí que ho sabia de l'embaràs, no sabia res, però això sí. Bueno, no va passar res de tot això en aquest cas i el que sí que va passar és que després el pare de les criatures en secret va arreglar l'anell i va afegir com tres pedretes que són com les tres criatures que havien nascut.

0: quan ja em van dir, vale, doncs pariràs a les 3 de la tarda, doncs molt bé. No sé quan abans em van posar l'epidural aquesta, però tremoles un muntó. Jo crec que també tens por, perquè estava en un quiròfan i aparentant moltíssima tranquil·litat, però tot era estrany. Jo tenia la sensació que el més digne que podia fer tota l'estona era fer veure que estava molt tranquil·la, perquè tota l'estona rebem la imatge de la dona histèrica, no? Aleshores jo volia fer pedagogia de que la dona histèrica és un invent, i aquesta pedagogia la volia fer mostrant-me sempre molt tranquil·la. Després vaig aprendre, perquè les criatures van estar un mes a l'hospital i per experiències de després de la mateixa criança i de pensar en l'embaràs, que era el contrari al que havia de fer. O sigui, jo estava preocupada i aparentava tranquil·litat, i crec que és molt més interessant ensenyar nervis, perquè és com personal hospitalari, la vostra tasca és tranquil·litzar-me, ensenyar nervis i tenir calma dins. I aleshores va passar una cosa molt simpàtica, que ja et dic, no sé si per fer com que tot era molt quotidià o perquè realment tot estava anant bé i era tranquil, hi havia molta xàxara, xerreta relaxada entre tota aquella gent de coses, d'algunes coses relacionades amb el que estava passant, i tindreu trigèmins, blibli, i de coses que no tenien res a veure i que sí tenien a veure amb la seva vida. Va haver un moment bastant performàtic, perquè nosaltres havíem decidit que les criatures es posaríem el nom a si mateixes segons l'ordre en què naixessin. Havíem decidit que la criatura que naixés primera tindria el nom més curt, la criatura que naixés segona tindria un nom una mica més llarg i la criatura que naixés tercera tindria el nom més llarg de les tres. I com havíem decidit no saber si serien nens o nenes, doncs teníem tres noms de nena i tres noms de nen perquè agafessin el nom segons... Era la gamificació del part, perquè doncs, era un moment que feia por, i aleshores doncs, vam decidir gamificar-ho. I feia por de veritat, perquè doncs, realment nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien, si podrien tirar endavant o no. O sigui, era una cosa que si et posaves a pensar massa enllà podia ser que embogissis. Quan va néixer la primera criatura i va ser nen, el seu nom, per la gamificació que ens havíem inventat, havia de ser Lluc, però el Rubén, que era qui estava mirant tot, el pare de les criatures, quan va néixer va dir "és en Gabriel", que era molt bonic perquè era el meu nom preferit. I en aquest acte va desendreçar tota la nominació. Aleshores, com la segona va néixer nena, vam fer al revés. Va néixer la segona una Rita i la tercera, que hauria d'haver estat Marina per ordre, però va ser Nova. I ens vam conformar nosaltres mateixos perquè vam dir "bueno, com ha estat l'última en néixer, és la més petita". Sí, jo sóc miop, normalment porto lentilles, aquell dia portava ulleres, però en aquella sala no va poder entrar doncs, res de metall, tampoc les ulleres, de forma que jo no vaig veure les criatures, perquè el Gabriel i la Noa van necessitar ajuda per respirar. Aleshores, tan bon punt van néixer, se'ls van endur a donar-los l'ajuda que fos, no sé ben bé què els van fer. Clar, jo no els vaig veure. I la Rita, que no va necessitar ajuda per respirar, la que va néixer segona, aquesta sí, li van fer una sèrie de coses que tampoc sé quines són, i aleshores sí que me la van apropar, me la van posar al pit, i era molt petita, i a la Rita sí que la vaig veure, perquè els altres no els veien, intentava mirar així, però només veia mogollón de persones. També eren unes criatures molt petites, per això se les van endur de seguida cap a la unitat de neonatologia. Aleshores, jo em vaig quedar allà en aquella sala d'operacions perquè m'acabessin d'arreglar, de cosir. Em van dir, oh, t'hem fet una cicatriu moníssima, no es veurà, és la ratlla del biquini, em van dir. Tot era molt estrany, perquè tot era com que no estava passant res, tot era molt normal, la ratlla del biquini, saps? I és com, ja, però acaben de néixer trigèmins prematurs, que són els meus fills, i no estan aquí. I aleshores els nens se'n van anar a un altre lloc que jo no sabia quin era. I jo els vaig poder conèixer, crec que el mateix dia a la nit. Jo estava a la novena planta, les criatures estaven a la menjú i aleshores doncs vaig baixar amb la cadira i vaig conèixer aquesta gent, que és fantàstic, perquè en aquell moment per mi tot era molt estrany i no sabia com aniria, i ara ja tenen 9 anys i sé que ha anat tot bé i m'agradaria anar i dir, tot estarà bé. Va ser un molt bon acompanyament a les criatures que havien de néixer, va ser un molt justet, un molt buit acompanyament a la persona que les havia de parir. I estic contenta que arran d'haver parlat de parts puguem saber que ara una mica millor, encara que sigui perquè precisament parlem de parts. Per tant, endavant, parlem-ne.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina. El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6. La ràdio per tu. Ràdio Argentona.

però he estat comptant les faves i em surt un nombre molt més petit. Que ets gelós? Un gelat. Que ets fogós? Doncs ara m'he fugat. Possessiu? Potser nou. Abusiu?

0: Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
3: Un rodamunt de barques, de vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
4: I si no la mar, a fer xarxes o...
3: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com cosir les xarxes, també. I a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això. Hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
2: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental, una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
3: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va a Norris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues, quin remei me tocarà, potser? Perquè això realment és el que ha sigut la meva vida des que era un nen petit, des que anava a donar tons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta de bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i a lo millor doncs, mira, em donava per quatre xuxeries o això. I bueno, tot això doncs, és una cosa que es porta. És una cosa de petits, que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però a lo millor no hi ficarà aquesta passió, perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional, també, que t'ha d'agradar. I i és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port, però finalment el temps els ha enganyat a tots i això els sap greu perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: Perquè quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, pisos baratos, però per peix de la mar...
2: Que hi ha l'ecodictadura, també.
1: I mira que fent totes les normes que es diuen ells i tot això, i tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més. Fem una cosa que s'agrada molt, que hem fet tota la vida, que hem fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir. I ganes de jubilar-nos a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any. Cada any.
1: Mira, el preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat el peix car. El peix també ha anat barato. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això no havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix veiem que donàvem molt temps. Nosaltres que no anem a la mar no guanyem. Avui potser les vaques haguessin anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat o que hagués anat al peix car o s'hagués fet més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve o aquest any que teniu 120 i escaig, ah, doncs xiquet, guardem-se un dia per a veure si vindrà o no se'n donaran.
3: A l'estiu, o quan acabi bon temps.
1: Així, la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà, però allà no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses d'aquí a Espanya que tenen empreses allà per portar peix? Segurament, perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
4: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta'm, és igual que el pagès, no em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que és el que els hi posen d'ensofatar, doncs aquí és el mateix. Si et fan plegar tu, el portaran de fora.
3: A balles de Turquia...
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom, els pocs roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas amb un paquet del Mercadona que venen bullits i no el fan el quilo. O cuetes de rap, que nosaltres aquí tenen que fer 300 o 400 grams, i li fan menys. Doncs no pateix que això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que ja el deixem a la mar nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu se guanyen la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la.
0: Si el malestar dins el sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga, les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors els compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
4: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no en tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la seguretat social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Llavors, el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litres. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs, sí que guanyaràs 27 dies, però després el resto tens que amarrar la barca i nosaltres tenim que anar a buscar feina en terra.
3: Si ets jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en altres, que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol posa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
3: Tota la vida hem fet això en altres.
4: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-se a la mar. És això.
1: El que s'ha de fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si es deixa treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona i aquí a tot el que és la província de Tarragona està molt malament, no hi ha peix. Està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els escampa per tot arreu.
4: Les barques d'arrossegament s'aguanyaven la vida estar amb el peix blau. Inclús tenim cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau. I nosaltres a l'arrastro mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i seitó s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar, jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no s'havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no s'havia vist mai de la vida. Si n'hem de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
4: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
0: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
4: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això, doncs, certament.
0: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangustí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llapó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
4: La runa que arribem a treure cada dia, que això és una bestiesa a vegades, segons en quin terreny vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs. O sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar al contenedor de la basura. I això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu. I això no s'anomena cap banda.
0: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut. I de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint, alhora, l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
4: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. Jo sempre dic el mateix. Nosaltres no mos faríem mai mal amb l'or que mos dona de menjar, però les normatives que mos imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
0: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
4: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat sense, no sé, si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per a interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, grups ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu. És que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. Jo a vegades, dic, com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a... sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mar a agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan, per extingir-nos o... perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
0: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
4: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, s'estan apretant com un condemnat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
5: Com per exemple?
4: Una tranquil·litat, la incertidumbre de saber avui anem aquí, a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, cago en dent, avui sempre són gent de fe. Que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé. Que a la mar te poden passar 10.000 coses, també. Però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa, doncs, és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure també, perquè de gent el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, t'havia de dir que més d'un 95 o 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que n'han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida. Però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és només arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent doncs, s'ha de guanyar la vida doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'una d'allò i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així, ni que sigui, doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència? A l'arrossegament, per sort, de moment ens anem aguantant, però hi ha molts factors que no, que m'ho tiren en contra.
0: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas de les seves mans. Fins a jubilar-se! Tant de bo!
4: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. Hem de lluitar amb tot.
0: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
5: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: entre el mar i la muntanya. Ràdio Argentona, el millor dial per tirar la canya. 104.6 FM.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar.

0: Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor

0: rellotge de qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: Inspectora Merino? Soc l'Iris Prats, la podcaster de True Crime. Sé que és tard, però he d'explicar-li una cosa important sobre la desaparició de la Mònica Esteve.
0: La Mònica? Ja n'hem parlat prou, d'aquest cas. I es pot saber com s'atreveix a trucar aquestes hores?
1: Perdoni.
0: N'estic farta de podcast com el seu. Tothom es creu policia ara i tothom s'atreveix a investigar.
1: Ha d'escoltar-me, si us plau. És urgent. Tinc informació que demostraria que la Mònica continua viva.
0: Sí, clar. I han acudit a vostè abans que la policia?
1: El missatge és d'un número desconegut. Necessito que verifiqui la traçabilitat del telèfon.
0: Però l'ha rebut vostè, aquest missatge, o no?
1: No puc donar detalls. Només li puc dir que és fiable.
0: Ah! Que tot això és pel seu podcast! M'està gravant? Vol fer un especial?
1: No. I ara, no té res a veure amb mi, això. No gravo, li prometo. La vida d'una noia està en joc. Ens han donat 48 hores. És la filla d'algú, inspectora. Jo també tinc fills, un fill, sap? I no em puc ni imaginar pel que deuen estar passant els pares. Ha de creure'm, comprovi-ho vostè mateixa, faci-ho. El número és 666-000111. Senyora inspectora, és aquí?
0: Sí, estava comprovant-ho. És un número de prepagament. Hi ha un titular associat, sí, però podria ser qualsevol.
1: I no li sembla estrany que sigui de prepagament? Qui fa servir mòbils d'aquests, ara?
0: Més persones del que imagines, per desgràcia.
1: Potser era algú que volia enviar un senyal sense ser detectat. Algú que sabia que el missatge només tindria sentit per la família. Ha parlat amb el pare, la mare...
0: O algú que volgués jugar amb el remitent.
1: Com diu?
0: Res, que ho investigarem. Ara l'he de deixar.
1: Sí, ho entenc. Però, si us plau, li demano que segueixi el rastre. Potser hi ha més en joc del que s'imaginen. Ha d'ajudar-me. Què has fet? Per què ha penjat? La tenia mig convençuda.
2: Et penses que sóc imbècil? T'havia dit que no volia jocs. Doncs sí. Sí que hi ha molt en joc, sí. I bingo. Has fotut la pota.
1: No, on vas? On vas? Torna! Torna! No has sospitat res, t'ho juro!
3: Deixa'm marxar!
1: Deixa el covard de merda! És amb mi que tens un...

Última hora sobre la desaparició de la jove Mònica Esteve. Els Mossos d'Esquadra haurien aturat la investigació després de considerar que la noia hauria fugit per voluntat pròpia. Segons fonts properes al cas, no s'ha trobat cap indici de segrest i es treballa amb la hipòtesi d'una marxa voluntària. Ens hem posat en contacte amb la inspectora Merino, a càrrec de la investigació, que ha evitat donar detalls, però sí ha respost breument a les càmeres. No tenim indicis que portin cap a una altra banda, però, com comprendrà, no puc donar-los més informació. Quina vergonya, no saben com omplir telediaris o què? Estem treballant, no ho veuen? Si ens disculpen... La inspectora Merino ha evitat més preguntes. Mentrestant, el pare de la jove ha expressat la seva indignació a les xarxes socials. A la seva compte d'X escrivia això aquest matí. La meva filla ha desaparegut i la policia no fa res per ajudar-me. Estic desesperat, tinc por de cometre alguna bogeria.

0: També jo, Quiris. O ja saps com acabarà tot plegat.
1: Cap més joc. Hola, inspectora. Alguna novetat?
2: Hem trobat el titular del telèfon.
1: Ah, això és bo.
2: No exactament. L'hem trobat dins del seu vehicle. Mort. Al descampat del Pla de l'Alba. Possible sobredosi.
1: Merda. Puc tornar-la a trucar en una estona?
2: No ens facis perdre més el temps, Iris.
1: No, no ho faré.
2: Adéu.
0: No pot ser. No pot ser. No pot ser!

0: Encara podem seguir intentant-ho. Ei, que em sents? Torna, torna a ser. Sé on podríem trobar una nova pista. Que no em sents? Escolta'm, tinc una... A veure, no conec cap adolescent que no tingui xarxes socials. Allà hi és tot, i tot el que necessitem saber d'ella també ho trobarem allà.
1: Ja t'he dit que es va endur el mòbil.
0: Ho sé, però no parlo del mòbil, no. Has de trobar el seu portàtil. En té un, no? Des d'allà hi tindrem accés, seguríssim.
1: No aniré a casa i et deixaré aquí.
0: No em mouré. Va, no perdis més temps.
1: I si torna a tocar la inspectora?
0: Jo no podré despenjar-li. Hauràs d'afanyar-te.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: I've been having dreams.
1: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.
2: És hora d'anar a dormir. L'Ona, de 4 anys, salta al llit, crida, riu i, de cop, plora. No vull dormir sola, diu entre llàgrimes. L'Aina, la mare, intenta explicar-li amb calma. Una vegada, i una altra, i ho torna a intentar. Però la resposta sempre és la mateixa i el plor cada vegada és més estrident. I arriba un moment que l'Aina esclata. Ja n'hi ha prou, Ona, a dormir i punt.

0: ni mamá ni momo.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Ni Mama Ni Momo. Avui parlarem del cervell, però sobretot del cos. Per què? Doncs perquè per poder entendre, per poder acompanyar, primer ens hem de sentir nosaltres segurs. I de vegades això no passa. Cindy, què ho fa que, tot i saber la teoria, saber com hem de reaccionar, de vegades perdem la calma?
2: Doncs això ho fa que el nostre cervell no entén de coneixement. Respon a com ens sentim, no? El nostre estat fisiològic. I quan estem en supervivència, tota aquesta part racional es desconnecta. Hi ha una desconnexió que li diem fisiològica. I això els hi passa als nens també, sobretot als nens, no? Ara entendrem per què. Llavors, quan un nen crida, es desborda, no? Com feia aquesta nena que explicaves a la nit, el que hi ha és una necessitat de supervivència. El seu cos i el seu cervell detecta que hi ha un perill imminent. I aquí és, entra la figura de pares i mares. La nostra actuació ha d'anar dirigida a la corregulació. La corregulació és acompanyar i ensenyar a regular a l'altra persona. I, evidentment, no ho podrem fer si nosaltres mateixes no estem regulades.
1: Dèiem que parlaríem del cervell. Com podem entendre una miqueta més el funcionament del cervell sense ser experts, perquè la majoria no ho som?
2: I tant. Hi ha una explicació que a mi m'agrada molt, que és del Daniel Siegel, que parla del cervell triú, i ho explica d'una manera molt bonica i molt senzilla, que és amb la mà, amb el palmell de la mà. No? Miraré cap aquí per explicar una miqueta com el cervell triú, perquè parla de tres parts fonamentals. Si posem la mà així, entendrem la part més del canell com el tronc cerebral. Aquest tronc cerebral representa el cervell reptilià. El cervell reptilià és aquell que té a veure amb la supervivència, amb respirar, amb la son, amb tot allò que té a veure amb aliment, amb beguda, no? Tinc set, ploro. I aquesta part d'aquí la tenim totalment desenvolupada quan naixem. Si posem el polze així, representarà, tot això és part subcortical, per sota, no?, del còrtex frontal, i aquesta part representa el cervell límbic. El cervell límbic respon a emocions, respon a vincles, respon també a supervivència, però d'una manera molt més emocional, la por, la ràbia. I finalment, si tanco la mà, aquesta part d'aquí és el neocòrtex i, més puntualment, la part de les meves ungles respon a el que és el còrtex prefrontal. El còrtex prefrontal el que ens ajuda és a reflexionar, a raonar, també té molt a veure amb la part del llenguatge i permet, doncs, això, fer reflexions. Doncs, si faig això, què passarà? O vaig a argumentar alguna cosa, o vaig a parar la part també d'inhibició de la conducta, de regulació. No? Quan la part subcortical està en alerta, vol dir que hi ha algun perill, pum, s'aixeca la tapa. I això ens passa tant a adults com a infants.
1: I el cervell, com qualsevol altra part del cos, que madura al llarg del temps, al llarg de la nostra vida, com és aquest procés maduratiu del cervell?
2: Això és superimportant entendre-ho, perquè de vegades ens relacionem amb els infants pensant que ja tenen les capacitats desenvolupades, no? I pensem que aquí hi ha un desafiament. No ho fas perquè no vols, ho fas perquè em vols prendre el pèl, llavors aquí...
1: Vols fer quedar malament,
2: que
1: no saben ni què vol
2: malament,
1: dir.
2: Exacte, em vols fer quedar malament, o m'estàs raptant, i ens agafa aquesta por tan perillosa amb l'educació. La por de, ui, si ara amb 3 anys fa això, imagina't quan sigui adolescent, no? Quin mal va fer el programa aquest, Hermano Mayor,
1: que tothom... Tots imaginem aquella porta que es trenca.
2: Aquella porta tancada, jo crec que tothom té aquella imatge de la porta del cop de puny. Doncs res més allunyat a la realitat. Pensem en el cervell com si fos una casa amb construcció, que comença a construir-se des de baix, els ciments, i va creixent. La primera part, com dèiem, el cervell aquest més reptilià, apareix ja quan naixem. Sempre explico que podem entendre un cervell reptilià amb un recent nascut. És a dir, té gana, plora. Hi ha una reacció imminent. Se li diu també de baix a dalt. És, sento, no? Faig una reacció. Si em pica un ull, ploraré, perquè jo no me'l puc rascar. I, bueno, i això pot ser un perill per mi. Llavors, crido algú. La part límbica, no, que dèiem que era el polze, va començant a madurar del 0 als 6 anys. Per això és tan important aquí parlar de la corregulació. Els infants del 0 als 6 anys no poden autoregular-se. Necessiten el nostre sistema prefrontal que els hi prestem, que els hi ensenyem com fer-ho, com ensenyar. És un aprenentatge.
1: D'aquí que el racó de pensar famós tampoc funciona.
2: No.
1: Ves allà i pensa un rato què has fet.
2: No. El racó de pensar en tot cas pels adults, per tranquil·litzar-nos, poder regular-nos per corregular. Però al final hi ha tantes eines que són disfressades, no?, de respecte quan realment són càstigs, no serveix absolutament de res.
1: Si no estan acompanyats, no es regularan sols.
2: No es regularan sols, no. Del 0 als 6 anys, sobretot. Uh-huh. No vol dir que als 6 anys ja està, no? Fes el que vulguis.
1: El dia de l'aniversari no pretenguis
2: que... Exacte, 6 anys ja està, ja pots anar al racó de pensar. No, ni, no. En tot cas, nosaltres com a adults hem d'aprendre a estar regulats per poder acompanyar. Uh-huh. I aquí et pregunto jo a tu, quan creus que aquest sistema prefrontal està més o menys madur?
1: Home, ja dèiem el de raonar, el d'inhibició, el de saber estar, no? Per entendre'ns una mica, home, jo crec que vora, què, vora els 20 anys, més o menys.
2: Doncs mira, els últims estudis diuen que amb els homes els 25 i amb les dones amb els 30. Más o menos, no lo digo yo.
1: Al revés.
2: Ah, perdó, al revés, és veritat, és
1: sí,
2: veritat.
1: Al revés.
2: Al revés, les dones a partir dels 25 anys comença a estar madur i els homes a partir dels 30.
1: És un fet que van més tard en la maduració.
2: Això és a grans trets, sempre hi ha excepcions.
1: Però clar, als 30, imagina't. O als 25, els 25 ja representa que ja has fet la teva carrera acadèmica, sigui quina sigui, i potser fins i tot estàs en el món laboral.
2: I tant.
1: I potser que encara no tinguis aquesta
2: maduració. Hi ha pares i mares, jo vaig tenir el meu primer fill amb 26 anys.
1: Clar, també, clar, imagina't.
2: Clar, llavors aquí és molt important una cosa, és que tot i que els estudis ens diuen que a partir d'aquesta edat pot estar totalment madura aquesta part prefrontal del raonament, de, no, de la inhibició, això no succeirà si no hi ha un entrenament previ. Clar. Quantes persones coneixem, no? Quantes persones coneixem que els hi dius qualsevol cosa i estan totalment amb alerta, estan totalment amb lluita, no? Aquest exemple que sempre m'agrada dir de, doncs vas per la ràdio, no? I et trobes un company i li dius, escolta, Xavi, la impressora, i et diu, la impressora què? No? Què passa amb la impressora?
1: S'està defensant.
2: S'està defensant. I això vol dir que hi ha poc hi ha poc entrenament amb el sistema prefrontal, amb la part prefrontal del cervell. Per això és tan important tota aquesta primera etapa que acompanyem els nostres infants a ensenyar-los a regular-se.
1: Molt bé. Tenim ja clara aquesta evolució. Generalment creiem que el cervell és el que pensa i el cos és el que sent. No té per què ser així.
2: No, de fet no és així. El cos envia informació al cervell, però si, de fet, la majoria de temps que és com aprenem a viure, com aprenem que és el món, qui realment pren el control és la part més emocional, és com ens sentim en aquest món, no? Després ve aquest cervell que ens explica el que ens vol explicar, no? Aquest raonament, però realment el cervell es connecta amb el cos. Si el cos està sentint-se en perill, el cervell racional no actuarà. Es destaparà. Aquí Steven Porges, que és qui, bueno, l'autor de la teoria polivagal, ho explica molt bé, no? Explica tres parts diferenciades on ell explica sobretot és la ciència de la seguretat, no? I explica que hi ha una part, sobretot parla del nervi vag, que és qui ens ajudarà a regular-nos o a corregular-nos. Quan el cervell està segur, actua la part més vagal, no? Més, la part on jo estic amb tu segura, sé que no em faràs mal, sé que estaré tranquil·la, i aquí tot actua pues, des d'aquesta part més racional. Quan em sento en perill, actuarà el cervell simpàtic, que encara que el nom sigui simpàtic, de simpático no tiene nada, perquè el que ens fa és reaccionar. Uh-huh. Normalment reaccionarem o atacant o fugint. I per últim, quan sentim que atacar o fugir no ens donarà resultat, això passa molt, doncs mira, posem com a exemple un infant que està a casa i està en una situació de maltractament, no? Si quan el meu pare m'està cridant o m'està fent sentir molt petit i jo em defenso o contesto, les coses poden anar pitjor, em pot pegar. Sí. Llavors aquí el meu cervell és molt intel·ligent i diu, no ho facis això. Clar, fugir tampoc pot ser una opció. Un nen amb 6, 7, 8 anys, on aniré? No puc escapar de la situació. Què fa el cervell aquí? Es bloqueja, es paralitza, entra en indefensió. I això, com dèiem, que és el cervell mamífer, el límbic és el mamífer, això ho veiem molt amb animals, no? Jo tinc dos gats i a vegades el meu gat em porta presses a casa. I més d'una vegada m'ha portat animalets que estan vius però que es fan els morts.
1: Clar, i supervivència.
2: Això, supervivència pura. I entren en inacció, inactivitat. I això no ho fa el ratolinet pensant, vale, ara perquè no em mengi el gat. No, és que el seu cervell, d'una manera totalment per supervivència, baixa pulsacions, baixa tot el ritme, no, del sistema nerviós per poder sobreviure. I això les persones també ho fem. I ho veiem molt, per exemple, no, en aquestes situacions on es diu, i vostè, per què no es va defensar o per què no va dir no? No? És que no podia, estava totalment bloquejada. Doncs això amb els infants també passa.
1: Clar, i com els ajudem o com hem d'acompanyar-los en aquest estat perquè ells puguin afrontar aquestes situacions d'una manera més assertiva?
2: Primer de tot, revisant com estem nosaltres. No és tant el que diem, sinó és com ho diem, des de quin estat intern ho diem. Tinc un exemple que he viscut aquest estiu. Vaig anar a Tailàndia i entre illeta i illeta has d'agafar uns transports que es diuen speedboats, no? Que són unes barques...
1: Que a poc a poc no van.
2: No van a poc a poc i, a més, tu les veus i dius, ai, mare.
1: Com aquestes avionetes que van amb
2: Exacte,
1: hèlices.
2: Exacte, saps? Les hèlices que sí. Dius, em pujaré aquí, però clar, et vas portant una miqueta per la inèrcia i dius, bueno, pues, si vull anar a una altra illa, tothom es puja, pues jo em pujo. Doncs ens vam pujar en una d'aquestes barques i era un dia que feia un temporal horrorós. Sílvia, jo de veritat pensava que era l'últim dia de la meva vida. Sí, jo estava allà, xopa, però xopa, l'aigua m'entrava per dintre la samarreta, unes onades, és que la barca anava d'un cantó a l'altre i jo ja mirava la gent i deia, bueno, repassant la meva vida, d'on diré? Al cielo o al infierno, Dios mío! Estava molt espantada, però va haver una cosa que va ser un punt d'inflexió amb aquesta experiència i va ser mirar la persona que conduïa aquest speedboat. Quan vaig mirar cap allà, vaig veure una persona totalment tranquil·la. Conduir, és que, de fet, va haver un moment que el vaig veure fins i tot xiulant, saps? El vaixell així, ell també xop, però tranquil. I quan el vaig veure, allà vaig entendre que estava controlat, que era una cosa que ja dominava, que ja havia passat per allà, i tot i que estava en malestar, no? I estava mullada i no ho estava passant malament, no vaig pensar que seria l'últim dia de la meva vida. Em vaig tranquil·litzar.
1: Clar.
2: I això és la corregulació. Llavors, la pregunta de com ho podem fer nosaltres és primer entendre com podem mantenir la calma davant de situacions on el cervell del nostre infant està desregulat. Perquè dos tapes aixecades, imagina't el que pot passar aquí. El que passa aquí és el que passa quan ens anem a dormir i diem jo no vull ser aquest tipus de mare. No vull cridar el meu infant, no vull fer-ho d'aquesta manera. No? Què pot passar i ens seguirà passant? Perquè sempre ho diem, no podem ser perfectes, és impossible, no ho hem de ser. Però aquesta introspecció de veure què és el que a mi em fa estar, no, la major part del temps amb l'etapa aixecada, regular-me i saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas.
1: Què passa si notes i t'escoltes i veus que no podràs estar d'aquesta manera afrontant aquell pollastre que tens davant?
2: Sí.
1: És millor apartar-te, és millor no dir res? Què és el que hauríem de fer?
2: Jo tinc una mestra, la discípula positiva, que es diu Marisa Moya, que ella sempre diu, fes-te un PCR. Un PCR, no és això del Covid, però ens ajuda a guardar-nos la informació i a recordar-ho. Un PCR és para, calla i respira.
1: Molt bé.
2: Para, calla i respira. Segons l'edat del nostre infant, no el podem deixar sol, enmig d'una enrabiada, no? Perquè seria un abandonament emocional. Llavors, si imagina't que tens un nen o una nena de 3, 4 anys, que ja hem dit que del 0 al 6 no hi ha autorregulació, però tu no estàs en un moment adequat com per poder... tal. Estàs al seu costat, no interfereixes... i intenta respirar. Evidentment, si hi ha algú més a casa, demana ajuda. No?
1: El típic relleu, no?
2: El relleu. Li dius, xurri, avui necessito que vinguis tu perquè no puc mantenir aquesta... no puc afrontar o no puc sostenir. fem canvi. Si estàs sola, no hi ha res ni tan greu ni tan urgent com per fer mal a ningú, ni a tu ni a l'altra persona. Llavors, para, respira, pensa que res és tan important, que això passarà, i en el moment en què tu comences a estar regulada, podràs acompanyar. És molt important entendre que no podem acompanyar allò que volem que s'acabi. Si nosaltres volem que un comportament acabi de seguida, no l'estem acompanyant.
1: Volem bloquejant, no?
2: Sí, vols apagar el foc. Llavors això genera una ansietat dintre de tu, no?
1: Com és l'hora, és que és l'hora d'anar a dormir.
2: Ja està,
1: és que has d'anar a dormir perquè haig de posar el rentaplats perquè després no sé què, ja m'estic
2: angoixant. Està. Llavors entres en control, entres en lluita i des d'aquí l'únic que faràs és imposar. I el servei del teu fill o filla això ho capta, perquè és que ho capten millor que nosaltres. Ells es queden amb l'expressió de la cara d'una manera que és brutal. Hi ha a YouTube un vídeo que em sembla que es diu El experimento cara a corazón, que es veu un infant amb la seva mare mentre ella gesticula o no gesticula, capta perfectament l'estat emocional. Doncs jo et puc dir a tu, no? Si estàs una miqueta accelerada, et puc dir, escolta, Sílvia, tranquil·la, eh? Tranquil·litza't. Clar, això sí. No et servirà absolutament de res, al contrari, et posarà més alterada. Doncs amb els infants ho mateix. Més val que no diguis res, perquè tot allò que diguis no serveix de res si l'estat no és real. I cuidado aquí, m'agradaria afegir una cosa amb les eines que ens diuen, no? A tants llocs que llegim o tanta informació, no hi ha cap eina, no hi ha cap tip, no hi ha cap cosa que serveixi si no està integrada. Tota eina, tot tip que no va alineat amb un estat de tranquil·litat pot convertir-se en una eina de manipulació. No, tu dona-li dues opcions al teu fill, no? Això que diem tant, sí. I jo sóc la primera que ho dic, opcions limitades. Però si realment aquestes opcions limitades les fas perquè triï una altra, però tu allà, no? Quina
1: estàs
2: vols? Aquesta samarreta de flors o aquesta que et va regalar la iaia tan bonica, que et queda tan bé, que l'altre dia... Clar, aquí estàs utilitzant una eina que pot ser molt útil, però si realment, no? Parlem de l'estat, ho estàs dient des d'un altre lloc, no servirà absolutament de res. Per això més val no fer res abans que fer alguna cosa mal dirigit.
1: Al final estic veient que parlem massa, no, els pares?
2: Massa. Perquè volem fer-ho bé, no? Ho volem fer, però a vegades aquesta frase de menos es más...
1: Total.
2: Para, perquè l'estat es transmet quan... Jo estic malament, per exemple, no sé si a tu et passa, i estic al costat d'una amiga, a mi el que em serveix és que aquesta amiga o la meva parella estigui present de veritat. Si a mi em comença a dir, és que lo que tú tienes que hacer es que... tu dius, és que no, estàs ficant el foco en tu, no? En aquest ego de jo t'explicaré, jo et diré el que has de fer, no. Necessito que m'acompanyis transitar aquesta emoció, que això és un gran aprenentatge. Els nens han d'aprendre a transitar emocions, la ràbia, la frustració, la pena, perquè la vida... Aquestes emocions
1: sí.
2: Hi són.
1: I seran sempre.
2: I seran sempre. Llavors, no és intentar que els nostres fills no pateixin, és ajudar-los a transitar pel patiment, per la frustració, per l'estat que sigui. I simplement estan allà al costat i dir, veig que estàs d'aquesta manera o crec que estàs d'aquesta manera, sóc aquí, punt. No cal més. A més, un servei amb la tapa aixecada no escoltarà mai. Mai. Dels adults tampoc.
1: Quines coses estem descobrint. Anem per l'exercici.
2: Vinga.
1: Vinga, què ens planteges avui?
2: Doncs avui us plantejo un exercici, també una altra visualització, però diferent. Avui no et faré plorar.
1: Oh, menys mal, que hem començat molt fort.
2: Exacte. Avui vull que prenguis un moment, i em dirigeixo a tu que ens estàs escoltant, i que visualitzis dintre de tu una gerra. Una gerra on dintre hi haurà la teva energia emocional, no? El teu estat... Allò que et dona tranquil·litat. Vull que et preguntis què és allò que et fa buidar la gerra, què et deixa sense energia. Anota-ho. Si ara no pots, doncs reprèn l'exercici a casa, agafa una llibreteta, seria ideal que mentre escoltes els capítols d'aquest podcast tinguis la teva llibreteta per fer reflexions, els exercicis que fem, això sempre va molt bé. Anota què és allò que et treu l'energia. No? Pot ser les presses, la desorganització, el sentir que estàs sola amb el teu fill, filla, no? La poca ajuda, que això passa molt, anota-ho. I per una altra banda, què et fa omplir aquesta gerra? Què et fa sentir bé? Què et fa tenir energia vital? Què et fa tancar la tapa? I també anota-ho. Potser pot ser doncs, un passeig amb una amiga, pot ser un cafè amb aquella terrassa que t'agrada tant, pot ser estar a casa i llegir un llibre i deixar la cuina sense fer, no importa. Per què és important això? Perquè quan tu detectes o ets conscient de tot el que et fa sentir bé, estaràs molt més present amb el teu fill. L'autocura no ha de ser un luxe. És una necessitat que t'ajudarà tant a tu com a la teva família. Llavors, jo aquí et convido a totes i tots a que agafeu una d'aquestes coses que et fan omplir la teva gerra emocional i la posis present en aquesta setmana o en aquest temps. Pren-te aquest cafè aquesta setmana i agenda-ho. Perquè moltes vegades es queda la idea, però no entra dintre del teu pla. Agenda-ho i això ha de ser innegociable.
1: Doncs hem fet una introspecció bastant profunda, jo crec que avui important, però al final el que dèiem és la conclusió és aquesta, has d'estar tu bé per poder acompanyar, per poder tenir cura d'una altra persona, sigui infant o sigui qui sigui, al final. Molt bé, doncs crec que hem obert un meló molt gran, que hi ha molta informació, no sé si podríem tenir alguna recomanació, potser cinematogràfica o de llibres que ens donin una altra pinzellada que, per poder llegir en aquestes estones que dius que ens omplen la gerra, per poder tenir una miqueta més d'informació sobre aquest tema del cervell i el funcionament del cos.
2: Sí, sempre que t'ho prenguis com una autocura i no com una obligació. Sí, que et faci gaudir. A mi hi ha un llibre que m'agrada molt, hi ha molts llibres que m'agraden molt, però hi ha un llibre que a mi em va ajudar molt a entendre el cervell dels infants, que és de Mona de la Hook, que es diu Neurociència per a padres. Crec que explica tot el funcionament cerebral d'una manera molt actualitzada i molt senzilla, que això és el que volem a vegades, no? Perquè hi ha molta informació, però a vegades, Dios mío, jo, quan em poso a llegir coses dic, és que no puc, em saturo.
1: Mai, sents neurociència i ja et desmaies.
2: Bueno, clar, no, doncs tranquils, de veritat, que ho explica d'una manera molt, molt maca i ens ajuda no només a entendre els nostres fills, sinó a entendre's a nosaltres mateixes. Em sembla un llibre que és un tresoret.
1: Perfecte.
2: Sí, de moment aquesta recomanació.
1: Molt bé. Escolta, i si no tenim temps per fer això, no passa res, oi?
2: No. No, pren-te el cafè sense llegir res o no facis res.
1: Perquè què passa? Ho estem fent?
2: Ho estem fent tan bé com sabem i això és moltíssim.
1: Perfecte, doncs amb aquest consell i aquesta recomanació ens veiem en el pròxim capítol de Ni mama ni momo.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM.
1: Per on pariràs? En una clínica amb un munt d'instal·lacions i unes coses superfantàstiques? O a casa? O aniràs per la pública? No ho vam decidir, ens van dir múltiples per la pública perquè són els que estan més ben equipats. Fantastiquíssim. Els parts de múltiples són per cesària perquè la tercera criatura pateix moltíssim. Aleshores, directament es programa una cesària. Endavant, és clar que sí, faltaria més. No volem que cap bebè pateixi i, a més, fa sentit, no? Però fins aquí la nostra investigació, o sigui, ens va semblar que feia sentit i no vam preguntar a ningú més. Vam dir que sí a tot.
2: Aigües trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Raquel Loscos López.
1: Gabriel, la Rita i la Noa van néixer per aquest ordre el 7 d'octubre de 2016, després d'una cesària en una sala on hi havien... Pues els hauré de tornar a comptar, però jo diria que érem uns 20 en allà. Jo estava embarassada de trigèmins i aleshores és un embaràs... o aquest va ser un embaràs molt medicalitzat. Va anar tot bé, no va passar res, va anar tot molt tranquil, però tota l'estona podien passar coses. De forma que en aquests controls que ens feien tot sovint, les ginecòlogues i les obstetres, que eren com dues eminències, deien sempre, tot bé per ara. A mi això em sembla terrorífic. Ja m'ho semblava llavors. Penso que, o sigui, l'embaràs va ser molt vigilat i molt atès, i les criatures estaven supercuidades i tot estava molt bé en aquest sentit, però en el sentit humà, jo crec que hi havia allà una mica de falta d'algun... Ja ho entenc, que portes casos molt difícils i segurament és difícil empatitzar, però la meva sensació és que faltava una mica d'empatia cap al contenidor de tot allò que era jo. Jo notava molt quan estava sobrepreguntant. És a dir, les especialistes que ens portaven evidenciaven molta incomoditat si estàvem preguntant coses que no sabíem. Fins que al final doncs era com, bueno, doncs no preguntem, no? Quan ara, si m'hi hagués trobat, doncs el que faria és acceptar aquesta incomoditat, potser mostrar-la. Veig que et poses incòmode quan pregunto això, però jo necessito saber-ho, perquè, clar, pensar que estic embarassada d'aquestes tres criatures. Però no, en les consultes vam arribar a deixar de preguntar o acceptar que les respostes podien ser cap ni una.

Nosaltres teníem una cesària programada la setmana 34. Ens ho vam mirar, no, ens vam dir sí a tot, evidentment, a la 34. I també ens vam pautar la setmana 32 i la setmana 33, abans de la 34, quan hi havia pauta aquesta cesària, jo havia d'anar a l'Hospital de la Vall d'Hebron a rebre una injecció de cortisona perquè això fa que es desenvolupin els pulmons de les criatures i surtin més preparades per respirar quan encara, pel moment de l'embaràs, els pulmons no estan preparats del tot. I aleshores, jo vaig a l'hospital la setmana 32 i vaig tornar la setmana 33. I la setmana 33 tenia hora com a les 8 del matí i jo vaig pensar, no esmorzis perquè aniràs mitja dormida i quan surtis et menjaràs un entrepà molt concret que hi ha a un bar fantàstic que es diu Arginesta allà al costat de Vall d'Hebron. I aleshores vaig decidir no esmorzar i aleshores vaig anar a l'hospital, aleshores em van posar aquesta injecció, aleshores vaig anar a fer un pipí a la vau a l'hospital i vaig trencar aigües en allà. I mai més em vaig menjar res en absolut, ni aquell entrepà ni cap mena de cosa mai més, fins les 12 de la nit, que em van dir que descartaven fer-me una cesària d'urgències. Aleshores, jo considero que l'inici del part és allà. No? Quan jo trenco aigües al lavabo de l'hospital, vaig a recepció de l'hospital i dic no, és que he trencat aigües. I molt sorpresa observo que ningú es posa nerviós ni es posa a córrer, que és el que jo pensava que havia de succeir perquè estava a punt de tenir trigèmins. Però, clar, jo havia guanyat temps, perquè jo no havia trencat aigües a cameo. Jo ja estava a l'hospital, per això tothom estava tan tranquil. Va ser raríssim. Com que anaven a néixer tres criatures prematures de 33 setmanes de gestació, cada criatura necessitava tres pediatres i la unitat de pediatria d'urgències de l'Hospital de Vall d'Hebron té en total 10 pediatres. El meu part deixava buida pràcticament la unitat d'urgències. Aleshores, jo era una bomba que esclataria i que la idea era pensar molt bé quin era el moment per bloquejar la unitat d'urgències. O sigui, s'havia de pensar molt bé. Aleshores, pensant i repensant, es van fer les 12 de nit i aleshores va venir un metge, una infermera, a informar-me que no naixerien aquell dia les meves criatures, vale? Que naixerien l'endemà. En aquell moment, a les 12 de la nit, jo ja tenia autorització per menjar, perquè el que no hi havia era res per menjar. Pelotazos, potser, és el que jo vaig menjar. L'endemà al matí, recordo que van venir les tres persones que m'assistirien al part, els portaven un gorro de cirurgiana amb princeses Disney. Això em va donar molta alegria, em va semblar, bé, tot anirà bé si tenim princeses Disney al gorro. Van passar coses molt estranyes després. Per exemple, em van preguntar així de zero, per cert, et lligaràs les trompes? I aleshores jo vaig fer una cara molt estranya i em van dir, si és la primera vegada que et fan aquesta pregunta, com si no te l'haguessin fet. I la següent cosa que va passar molt estranya és que jo m'havia de treure doncs, qualsevol cosa metàl·lica que portés, el rellotge de la pulsera i l'anell de casament. Aleshores, no sortia, però de cap de les maneres. Va venir moltíssima gent a intentar treure'm l'anell en diferents idees, amb vaselina, amb un truc de no, passa aquest guant de làtex per sota i estira, però l'anell no sortia. I aleshores, finalment, van venir dos mesos de manteniment amb la granota de manteniment i em van tallar l'anell amb unes alicates però molt grosses, o sigui, no com d'eines normals, sinó com unes molt grans, com si anessis a tallar la cadena d'una bici. I res, doncs aquell anell va quedar allà. Jo que tinc molt de pensament simbòlic, em va semblar que, sens dubte, jo volia dir que el meu matrimoni s'escardava per el part i que segurament ens divorciaríem perquè també és veritat que la tinença de múltiples és molt estressant per la parella, quan molts estudis i moltes parelles es divorcien abans que les criatures facin 3 anys i això sí que ho sabia de l'embaràs, no sabia res, però això sí. Bueno, no va passar res de tot això en aquest cas i el que sí que va passar és que després el pare de les criatures en secret va arreglar l'anell i va afegir com tres pedretes que són com les tres criatures que havien nascut.

0: quan ja em van dir, vale, doncs pariràs a les 3 de la tarda, doncs molt bé. No sé quan abans em van posar l'epidural aquesta, però tremoles un muntó. Jo crec que també tens por, perquè estava en un quiròfan i aparentant moltíssima tranquil·litat, però tot era estrany. Jo tenia la sensació que el més digne que podia fer tota l'estona era fer veure que estava molt tranquil·la, perquè tota l'estona rebem la imatge de la dona histèrica, no? Aleshores jo volia fer pedagogia de que la dona histèrica és un invent, i aquesta pedagogia la volia fer mostrant-me sempre molt tranquil·la. Després vaig aprendre, perquè les criatures van estar un mes a l'hospital i per experiències de després de la mateixa criança i de pensar en l'embaràs, que era el contrari al que havia de fer. O sigui, jo estava preocupada i aparentava tranquil·litat, i crec que és molt més interessant ensenyar nervis, perquè és com personal hospitalari, la vostra tasca és tranquil·litzar-me, ensenyar nervis i tenir calma a dins. I aleshores va passar una cosa molt simpàtica, que ja et dic, no sé si per fer com que tot era molt quotidià o perquè realment tot estava anant bé i era tranquil, hi havia molta xàxara, xerreta relaxada entre tota aquella gent de coses, d'algunes coses relacionades amb el que estava passant, ah, i tindreu trigèmins, blibli, i de coses que no tenien res a veure i que sí tenien a veure amb la seva vida. Va haver un moment bastant performàtic, perquè nosaltres havíem decidit que les criatures es posaríem el nom a si mateixes segons l'ordre en què naixessin. Havíem decidit que la criatura que naixés primera tindria el nom més curt, la criatura que naixés segona tindria un nom una mica més llarg, i la criatura que nasqués tercera tindria el nom més llarg de les tres. I com havíem decidit no saber si serien nens o nenes, doncs teníem tres noms de nena i tres noms de nen perquè agafessin el nom segons... Era la gamificació del part, perquè doncs, era un moment que feia por, i aleshores doncs, vam decidir gamificar-ho. I feia por de veritat, perquè doncs, realment nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien, si podrien tirar endavant o no. O sigui, era una cosa que si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis. Quan va néixer la primera criatura i va ser nen, el seu nom, per la gamificació que ens havíem inventat, havia de ser Lluc, però el Rubén, que era qui estava mirant tot, el pare de les criatures, quan va néixer va dir "és en Gabriel", que era molt bonic perquè era el meu nom preferit, i en aquest acte va desendreçar tota la nominació. Aleshores, com la segona va néixer nena, vam fer al revés, va néixer la segona una Rita i la tercera, que hauria d'haver estat Marina per ordre, però va ser Nova, i ens vam conformar nosaltres mateixos perquè vam dir, bueno, com ha estat l'última en néixer, és la més petita. Sí, jo sóc miop, normalment porto lentilles, aquell dia portava ulleres, però en aquella sala no va poder entrar doncs, res de metall, tampoc les ulleres, de forma que jo no vaig veure les criatures, perquè el Gabriel i la Noa van necessitar ajuda per respirar. Aleshores, tan bon punt van néixer, se'ls van endur a donar-los l'ajuda que fos, no sé ben bé què els van fer. Clar, jo no els vaig veure. I la Rita, que no va necessitar ajuda per respirar, la que va néixer segona, aquesta sí, li van fer una sèrie de coses que tampoc sé quines són, i aleshores sí que me la van apropar, me la van posar al pit, i era molt petita, i a la Rita sí que la vaig veure, perquè els altres no els veig, intentava mirar així, però només veia mogollon de persones. També eren unes criatures molt petites, per això se les van endur de seguida cap a la unitat de neonatologia. Aleshores, jo em vaig quedar allà en aquella sala d'operacions perquè m'acabessin d'arreglar, de cosir. Em van dir, oh, t'hem fet una cicatriu moníssima, no es veurà, és la ratlla del biquini, em van dir. Tot era molt estrany, perquè tot era com que no estava passant res, tot era molt normal, la ratlla del biquini, saps? I és com, ja, però acaben de néixer trigèmins prematurs, que són els meus fills, i no estan aquí. I aleshores els nens se'n van anar a un altre lloc que jo no sabia quin era. I jo els vaig poder conèixer, crec que el mateix dia a la nit. Jo estava a la novena planta, les criatures estaven a la menjú, i aleshores doncs, vaig baixar amb la cadira i vaig conèixer aquesta gent, que és fantàstic, perquè en aquell moment per mi tot era molt estrany i no sabia com aniria, i ara ja tenen 9 anys i sé que ha anat tot bé i m'agradaria anar i dir, tot estarà bé. Va ser un molt bon acompanyament a les criatures que havien de néixer, va ser un molt justet, un molt buit acompanyament a la persona que les havia de parir. I estic contenta que arran d'haver parlat de parts puguem saber que ara va una mica millor, encara que sigui perquè precisament parlem de parts. Per tant, endavant, parlem-ne.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM. Ràdio Argentona.
3: 104.6 FM.
2: Ràdio Argentona. Només èxits.

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina si no?
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

Ràdio Argentona. Argentona. 104.6.

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona.
2: Ja ens has trobat?

0: Tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona.

0: Tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 54.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.
2: Un VIP a una discoteca amb una ampolla.

0: Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre ha estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetre el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana a Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemany, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. L'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
1: Esports.
2: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Ara passant 3 minuts a l'hora en punt, benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat

0: en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una dessalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra dessalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera i també a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
1: És la zona que més nos preocupa para esta noche, que és el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, i és lo que vamos a seguir vigilantes i vamos a seguir atentos.
0: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
2: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a la telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
3: Un soroll, si les inversions són moltes o poques, mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però... Per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: I Esquerra, Elisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
4: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
0: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit, Junts, que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
5: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
0: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la llei d'amnistia, representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat de Belarra, ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels golpistes.
6: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos. Que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea como hemos visto esta semana.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
8: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta, perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
9: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. En aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquest aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
10: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
7: El temps.
0: Amanda N. Ramírez.
11: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
7: Trescat Info. Trescat Info.
0: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid, Tania Tapia.
12: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu, entre els seus alcaldes i alcaldesses, n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
13: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
12: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexionar els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
0: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
14: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982, els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la Guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
15: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
16: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
14: Felipe Piña es historiador.
17: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
14: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
0: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi Regàs.
18: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
19: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
18: La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
0: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de tres pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica. Amb l'Alfons Gorina.
20: Comencem parlant del Mundial perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
21: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
20: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
22: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda, y le deseo muchísima suerte porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
20: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
23: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
20: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
24: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día del Levante.
20: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
25: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial, i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
20: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Gené, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogacar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
26: Yeah, really perfect day. We marked it.
27: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
26: As a team we had another one.
20: Un Pogacar que ha de sumar 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solsona, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
7: Trescat Info.
20: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tenis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkimspor de la Lliga Turca i signa per una temporada.
7: 3CAT Info.
20: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hisham El Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió a l'Igualada s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones al Vila-sana visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça, Igualada Calafell, i a la femenina, Vila-sana Palau i Fraga Telecable.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Passen gairebé 3 minuts a dos quarts, els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'Ayatollah ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'Ayatollah arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto al foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaisme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Ward, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós i Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que més nos preocupa para esta noche, que és el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, i és lo que vamos a seguir vigilantes i vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a la telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament, del 2023.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, ho recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu doncs, de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i hi ha temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuitaull. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Vuitaull, per convertir l'estació de Vuitaull en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algun esprai que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda Nerramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit, venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima, és a dir, en tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27, a mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: Trescat Info. Trescat Info. Ara passen 2:45, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del Clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar, no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació. Si vols el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: Has hablado con ella?
18: Claro, felicita este vacío. Eri.
19: Hace tiempo no siento nada.
17: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeixen nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
20: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari, sense garanties, i em verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no coneix. I això és el més important per mi.
0: I Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
20: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de Tot Venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
17: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una ella, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa anàvem posant contínuament, anàvem ballant, etc. I vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els castellers de Vilafranca que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges, Josep Almirall.
4: Gran actuació dels castellers de Vilafranca que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 prometedor que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i sobretot el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenen de la zona, no? El que és lloc on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats que són gelats italians amb ànima japonesa. Llavors tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de sirira i umeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sèsam torrat, i tot això ho portem del Japó. Jo
5: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara amb l'estiu i les altes temperatures ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
3: Esport. Amb l'Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos super equipos con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava un

0: i plató de Dolezón, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets de semifinals.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 12. Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre ha estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana a Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. L'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
1: Esports.
2: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogó a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Ara passant 3 minuts de l'hora en punt, benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'Ayatollah

0: ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'Ayatollah arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels Ayatollahs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera i també a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Bienvicho es el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
1: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
2: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a la telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
3: Nou soroll, si les inversions són moltes o poques, mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc, és una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades, l'Estat ha d'invertir més, sí, però... Per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
4: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
0: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit Junts que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general Jordi Turull davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
5: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Petit i petit, tornarà a Catalunya.
0: Turull creu que a l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat Belarra, ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels golpistes.
6: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos. Que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea como hemos visto esta semana.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
8: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar ara el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
9: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre 2 clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc, són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. En aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
10: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, Tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
7: El temps.
0: Amanda Né Ramírez.
11: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, tota la nit no es baixa dels 25 graus a alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogó, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogó, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
7: Trescat Info. Trescat Info.
0: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis al Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijó elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid, Tania Tàpia.
12: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu, entre els seus alcaldes i alcaldesses, n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
13: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
12: Feijó, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexiona els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
0: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
14: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol. i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
15: Es que hemos dado el mensaje, esa memoria no nos borrarán jamás.
16: Es una cuestión de legitimidad y es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
14: Felipe Piña es historiador.
17: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
14: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
0: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi.
18: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
19: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
18: La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
0: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica. Amb l'Alfons Gorina.
20: Comencem parlant del Mundial perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament, però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
21: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
20: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
22: La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
20: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
23: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
20: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
24: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto, nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
20: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
25: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
20: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Gené, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogacar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
26: Yeah, really, really perfect day. We marked it.
27: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
26: As a team we had another one.
20: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
7: 3CAT Info.
20: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada.
7: 3CAT Info.
20: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hicham El-Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió a l'Igualada s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones al Vila-sana visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa, que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceo Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vila-sana Palau i Fraga Telecable.
7: 3CAT Info. Informar.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Passant gairebé 3 minuts a dos quarts, els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. I amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'Ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'Ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
2: El meu fill era un noi jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo del que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaisme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
3: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Wharton, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de shekels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
3: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontí, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a la telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3CatInfo l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la 7a màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament del 2023.
8: 3CatInfo. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la Nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta Nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, ho recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu doncs, de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i a temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuitaüll. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Vuitaüll, per convertir l'estació de Vuitaüll en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: 5 ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i 4 vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els 5 afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algun esprai que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges a on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la 30a edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda N. Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, tota la nit no es baixen els 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins tot mínimes de 26-27. A mitja nit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogó, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogó, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: Ara passen 2:45, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del Clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha malaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no?, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar o no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació en el viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: ¿Has hablado con ella?
18: Ay, lo felicito y te va a hacer. Querido.
17: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
19: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties, i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. Això és el més important per mi.
0: En Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
19: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el premi de nova autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
20: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel,
1: perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una d'ella, la mare d'ell, el noi, vale? Pues a casa anàvem posant contínuament, anàvem ballant, etcètera. I vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges, Josep Almirall.
4: Gran actuació dels castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 prometedor que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada, 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i sobretot el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenen de la zona, no? Lo que és lloc on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement amb altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats que són gelats italians amb ànima japonesa. Llavors tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sésam torrat i tot això ho portem del Japó. Jo
5: vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara amb l'estiu i les altes temperatures ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba amb un record trencat.
3: Esport. Amb Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge es juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos super equipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'han posat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari, a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hac i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really, really perfect day. We marked it.
17: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 180 muntanyes, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau des d'Olesnou.

0: Es la una. Els Estats Units i l'Iran obren la porta a una guerra total amb l'augment de les hostilitats dels darrers dies i bombardejos dirigits a infraestructura civil. Dos militars nord-americans han mort i un altre estat desaparegut arran d'un atac iranià a una base nord-americana a Jordània. Els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. A l'Aragó, els bombers preveuen perimetrar el foc que ha cremat més de 15.800 hectàrees i a Guadalajara preocupa l'incendi que continua sense control i obliga a evacuar veïns. Salvador Illa creu que l'estat espanyol hauria d'invertir més diners a Catalunya, però demana als partits catalans que passin de la queixa a la feina i donin suport al Consorci d'Inversions. Esquerra reclama al govern que defensi el país, però també demana a Junts que col·labori. Els de Puigdemont denuncien una asfíxia econòmica premeditada. 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte al Pride de Barcelona, que ha apel·lat a no abaixar la guàrdia davant l'augment dels discursos d'odi i ha reclamat que tots els col·lectius tinguin veu i representació. Dimiteix el portaveu de la CDU alemanya, el conservador Jens Spahn, després de tenir amb el seu marit un fill per gestació subrogada als Estats Units, que és una pràctica prohibida a Alemanya. Com a ministre de Sanitat, Spahn va ser contrari als ventres de lloguer i això li ha valgut ara crítiques de doble moral. I l'Acadèmia Britànica del Cinema premia un curtmetratge realitzat per dos graduats de l'ESCAC. Fran Moreno i Santi Pujol han dirigit Fúria, la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
1: Esports. Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i de l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut a Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria per Tadej Pogacar en la 14a etapa del Tour de França. Ara li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia. A la tarda poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Molta xafogor a la costa.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar la guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i també una dessalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans en les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans en aquesta regió i per primer cop també l'Aràbia Saudita.

0: Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una altra desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I ara ens centrem a casa nostra. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit, doncs, l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en aquesta situació que és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat amb 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialp, a la Noguera i també a Viladamuls, al Pla de l'Estany. El foc que crema a l'Aragó, mentrestant, és ara mateix ja el més extens de tot l'estat espanyol en aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendi es el conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
1: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
0: El conseller d'Interior del Govern d'Aragó, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant aquestes últimes hores. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
2: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I a l'Estat també els preocupa l'incendi que crema Mierla, Guadalajara, i que continua sense control i amb un comportament extrem. Ha cremat ja 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i també s'ha hagut de confinar una població de 700 habitants. Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que l'Estat espanyol hauria d'invertir més diners en aquest país, però demana als partits catalans que abandonin la resignació i que passin de la queixa a la feina. Això l'endemà que se sabés que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. Per intentar revertir-ho, Illa demana impulsar el consorci d'inversions que van pactar el PSC i Esquerra.
3: Plou soroll si les inversions són moltes o poques. Mirin, estem mobilitzant en aquest moment a Catalunya 20.000 milions d'euros d'inversió. Ho conto tot aquí. És poc. És una xifra considerable, en volem més. Avui surten unes dades. L'Estat ha d'invertir més, sí, però... Per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya. Tant de bo fos amb el suport de tots.
0: I Esquerra, a l'Hisenda Alemany, reclama a Illa que defensi Catalunya, però també reclama a Junts que vagi més enllà d'aquesta queixa.
4: Que no s'amagui darrere del seu partit i que defensi Catalunya, però també aquells altres partits que es posen de perfil i que no van més enllà de la queixa. Els demanem que s'afegeixin al carro de l'ambició nacional que ha plantejat Esquerra Republicana amb el Consorci d'Inversions, amb un millor finançament i la condonació del deute del FLA, que ha de portar molts més recursos, els recursos que mereixem al nostre país per a la nostra gent.
0: I Junts respon que el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya és un escàndol en majúscules, però creu que el president de la Generalitat és incapaç de plantar-se i de defensar els interessos de Catalunya davant de la Moncloa per no incomodar Pedro Sánchez. Doncs bé, aquest mateix partit Junts que manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat avui el seu secretari general Jordi Turull davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
5: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti qui peti, tornarà a Catalunya.
0: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització. I les últimes hores també ha parlat d'aquesta llei d'amnistia la secretària general de Podem, Ione Belarra, ara que fa 90 anys del cop d'estat. Belarra ha acusat els populars de ser els hereus polítics dels colpistes.
6: Recordarle al señor Aznar y al Partido Popular en un día como hoy que los únicos golpistas eran sus abuelos políticos. que en este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i representació i s'ha advertit del perill de pèrdua de drets que suposa l'augment del suport als partits d'extrema dreta. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, ha destacat que tot i els passos endavant que s'han fet els últims anys, cal mantenir la lluita.
8: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: La desfilada festiva multitudinària ha estat la més nombrosa a la ciutat, amb 70 grups que han participat. Barcelona aspira a organitzar ara el World Pride el 2030. L'alcalde, Jaume Collboni, ha explicitat el seu suport de l'Ajuntament a la candidatura i ha destacat també que Barcelona és un lloc d'acollida.
9: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquells països, d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats o retrocedir els seus drets i les seves llibertats.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques algunes dades sobre incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria a la via pública, al carrer, i pel que fa a l'origen discriminatori, la més freqüent, diuen, és la gay-fòbia, amb més d'un 46% de casos. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. I una baralla aquest dissabte a la tarda a Badalona ha acabat amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Ha passat al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Segons alguns mitjans, seria una baralla entre dos clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Els ferits els han traslladat a l'Hospital Germans Trias i Pujol i a l'Hospital Esperit Sant, però tots estan fora de perill. A principi de juny, recordem, un altre tiroteig al barri també de Sant Roc va deixar ferida una nena de 10 anys per una bala perduda. En aquell cas, els Mossos creuen que va ser una disputa relacionada amb el tràfic de drogues. En el que portem ja d'any, Catalunya, aquí hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc, són més que durant tot el 2025. Pel que fa als morts, l'any passat 8 persones van morir a trets aquí a casa nostra i aquest any fins ara en són 7. El Departament d'Interior planteja endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys de presó.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a un quart. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació ha encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar aquest impacte econòmic que estan tenint. En aquest objectiu, aquest dilluns, diverses entitats del lleure es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat d'una regulació específica per al sector. Ho ha explicat el gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, Pep Montes, aquí en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: Que s'adoptin mesures de caràcter regulador que evitin una situació com aquesta en futures anualitats. Aquesta és la qüestió més important. No estem veient una voluntat decidida del govern d'afrontar-les.
0: Montes també ha reclamat que es troben en la pitjor situació possible, tot i que confia que les reserves es puguin recuperar a partir de les vacances de Nadal.
10: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: A més, el sector reclama que les ajudes econòmiques anunciades pel govern arribin de manera immediata. Alerten que si els ajuts no es concedeixen abans que acabi aquesta temporada, moltes empreses no tindran capacitat per resistir les cancel·lacions i la manca de noves reserves.
7: El temps.
0: Amanda Ne Ramírez.
11: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, tota la nit no es baixa dels 25 graus a alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27, a mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la costa, Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
7: Trescat Info. Trescat Info.
0: Vinga, som-hi amb més qüestions. Als Estats Units, el fum dels incendis del Canadà fa suspendre molts actes a l'exterior, però les tempestes fan que la qualitat de l'aire millori unes hores abans de la final del Mundial de Futbol d'aquest diumenge, que disputaran, ja ho sabeu, Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. La baixa qualitat de l'aire és un risc per als espectadors, però sobretot pels futbolistes, que inhalen fins a 10 cops més partícules tòxiques. Aquest dissabte a Nova York ha assolit una qualitat de l'aire de 175, i és una xifra que significa aire insalubre. Però per diumenge al vespre s'espera a l'estadi de la gran final una temperatura de 29 graus i cels serens, perquè els vents diuen que escamparan els núvols. Per la contaminació causada pels centenars d'incendis del Canadà, Donald Trump ha amenaçat aquest país, a qui acusa de negligent amb els boscos, amb un increment d'aranzels. Per cert, que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern d'Espanya i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció espanyola i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez serà aquest diumenge a Nova York per seguir aquesta final des de l'estadi. Anem ara a Madrid. Tania Tàpia.
12: El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu, entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat PNG, Esquerra i Bildu.
13: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
12: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció, on no imperen reflexiona els egos i no es posa tot al servei d'una persona, en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà a Nova York per seguir la final del Mundial. També ha viatjat la família reial al complet. Qui no hi serà és Begoña Gómez, dona del president espanyol, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
0: Doncs bé, el pas a la final del Mundial del Futbol de l'Argentina, després de vèncer Anglaterra, ressuscita entre els argentins la reivindicació de les Illes Malvines en mans del Regne Unit, que les va recuperar militarment l'any 1983. La pancarta Les Malvines són argentines, aquesta pancarta famosa que van mostrar alguns jugadors, ha desfermat ara una onada de patriotisme enmig d'aquesta eufòria futbolística. Corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca.
14: L'Argentina arriba a la final del Mundial amb una injecció de moral i una gran dosi extra de patriotisme. La victòria en semifinals contra Anglaterra va suposar i ha significat per als argentins molt més que un partit de futbol, i les celebracions dimecres a Buenos Aires a la nit ho han deixat més que clar. El motiu, les Malvines, el reclam perpetu i constant de sobirania dels sud-americans sobre les illes de l'Atlàntic Sud sota bandera britànica des de 1833. L'any 1982 els argentins van ocupar l'arxipèlag militarment i la guerra de les Malvines va significar una gran derrota, però està més viu que mai sentir-les i considerar-les argentines.
15: Es que hemos dado el mensaje. Esa memoria no nos borrarán jamás.
16: Es una cuestión de legitimidad. Es un excelente marco para que el mundo recuerde y comprenda el reclamo histórico que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas.
14: Felipe Piña es historiador.
17: Desde hace una semana en las escuelas argentinas no se habla de otra cosa que Malvinas. La gente en las casas se vio obligada, los padres, a explicarle a los chicos que preguntaban, papá, ¿qué pasa con las Malvinas? ¿Por qué las Malvinas están ocupadas?
14: Ara un llençol d'un llit d'hotel convertit en bandera nacional amb el lema Les Malvines són argentines, el que van exhibir els jugadors argentins sobre el terreny de joc, està sota custòdia de la selecció nacional del país sud-americà. Una eufòria col·lectiva catàrtica que els argentins volen com a energia per guanyar el Mundial.
0: Deixem el Mundial, però continuem a l'exterior. Alemanya ha dimitit i es retira, de fet, de la política el portaveu del grup parlamentari democristià Jens Spahn, després que el seu marit anunciés que havien estat pares als Estats Units gràcies a la gestació subrogada, una pràctica que està prohibida a Alemanya i que, per cert, també ho està a l'estat espanyol. Quan era ministre de Sanitat, Jens Spahn va ser contrari als anomenats ventres de lloguer, un fet que ara, doncs, lògicament, li ha valgut crítiques de doble moral. Berlín, Jordi.
18: Tot plegat arrencava dijous amb una foto penjada en un compte d'Instagram. La imatge mostra dos homes somrient en algun lloc dels Estats Units. L'autor de la selfie, el periodista i relacions públiques Daniel Funke. Al darrere seu, amb un carretó de nens, el seu marit Jens Spahn. Som família, diu el post. El mateix canceller Friedrich Merz, interpel·lat al respecte, llançava pilotes fora i es limitava a donar-se per assabentat.
19: Divendres passat, Jens Spahn em va informar que ell i el seu marit serien pares. L'he felicitat.
18: La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
0: A Rússia, almenys 8 morts i una seixantena de ferits en l'atac ucraïnès més letal contra aquest país dels últims 2 anys. Aquesta matinada, Kiev ha atacat 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important de Rússia, una de la regió de Moscou i l'altra a Tambov. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha acusat l'empresa, coneguda com l'Amazon Rus, d'enviar drons i material al front de guerra. Durant la nit, Rússia ha abatut prop de 400 drons als afores de la capital que Ucraïna ha llançat a més de 700 quilòmetres de la seva frontera. Zelensky ha dit que també han aconseguit atacar una planta petroliera. Per la seva banda, Rússia ha llançat una onada d'atacs contra el port d'Odessa, que ha causat almenys un mort en un vaixell amb bandera d'Antigua i Barbuda. I a Veneçuela, els morts del doble terratrèmol del mes passat ja superen, atenció, els 5.000. És una xifra provisional, tot i això, a l'espera de localitzar més víctimes. Els sismes també han deixat milers de persones sense casa. Precisament aquesta matinada, el govern veneçolà ha anunciat que el Fons Monetari Internacional ha desbloquejat 346 milions de dòlars per finançar la reconstrucció d'aquest país.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I encara una altra qüestió. Abans d'obrir la crònica esportiva, us hem d'explicar que prop de 90 persones han arribat en pastera aquest dissabte a les Illes Balears. Els migrants, la majoria d'origen subsaharià, anaven a bord de 3 pasteres diferents que han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Des de principis d'any són més de 3.300 les persones que han arribat a les illes en desenes de pasteres des del nord de l'Àfrica. Amb l'Alfons Gorina.
20: Comencem parlant del Mundial perquè aquest diumenge ha jugat la gran final entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament però finalment sí que han pogut exercitar-se sobre la gespa. La final, això sí, no perilla. Sentim a Luis de la Fuente parlar d'aquest partit.
21: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay 2 superselecciones, 2 superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
20: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Mingamal quan era un nadó.
1: La verdad que lo de esa foto es, un, es una locura porque, porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él, él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y deseo... muchísima suerte porque el bien del va a ser el bien del Barcelona también.
20: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya, un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
2: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i vaja, i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, eh? I això no és incompatible amb res, amb res més, eh? I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
20: Per últim, com a president del Barça, ha parlat de la importància pel club d'aquesta final del Mundial que enfrontarà a Leo Messi i Lamine Yamal, dos futbolistes sortits de la Masia.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: I aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'ha imposat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
22: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto, nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y prepararnos lo mejor posible para el día de Levante.
20: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
23: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
20: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0. I un últim apunt, en aquest cas de Primera Federació, perquè l'Europa ha anunciat un canvi a la banqueta. Josep Maria Jané, fins ara director esportiu i també tècnic del filial, es farà càrrec del primer equip, un canvi propiciat per la marxa de Dai per una decisió personal.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslové Tadej Pogacar, de nou en solitari a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar ha atacat quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hac i ningú li ha pogut seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
24: Yeah, really perfect day. We marked this.
25: Ens ha sortit un dia perfecte, teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
20: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa i de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solizon, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
7: 3CAT Info.
20: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I en tennis, Paula Badosa jugarà aquest diumenge la final del torneig de Romania contra l'egípcia Mayar Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals. En bàsquet, la penya ha fet oficial la incorporació de l'alè pivot Quan Chitam, de 30 anys, el nord-americà. Amb passaport italià, prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i serà verd i negre fins al juny del 2027. D'altra banda, el Girona ha anunciat el fitxatge del base nord-americà Stanley Whittaker, de 31 anys. Whittaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa per una temporada.
7: 3CAT Info.
20: I cau el rècord del món de la milla. El britànic Josh Kerr ha fixat la marca en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes. Ha superat la marca del mític Hicham El-Gerrouj de fa 27 anys. En hoquei patins s'han sortejat el calendari tant de l'hoquei lliga masculina com de la femenina. A la masculina, el campió a l'Igualada s'estrenarà al Palau Blaurana contra el Barça, mentre que les campiones al Vilassana visitaran el Fraga. També es van sortejar els emparellaments per a la Supercopa que jugarà el 24 i 25 d'octubre. A la masculina, Liceu Barça i Igualada Calafell, i a la femenina, Vila Sana Palau i Fraga Telecable.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Són dos quarts. Us estem explicant que dos militars nord-americans moren i un altre està desaparegut arran dels atacs iranians sobre objectius dels Estats Units a Jordània. Teheran deixa en suspens la treva amb Washington pels últims atacs de l'administració Trump. Aquí a Catalunya, els agents rurals preveuen per aquest diumenge risc extrem d'incendi forestal en 22 municipis de 7 comarques. El foc que crema l'Aragó ja és el més extens de tot l'estat espanyol aquest any, amb més de 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder-lo encerclar en les pròximes hores. I a partir d'ara també us explicarem que la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. És una xifra que supera les dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. I parlarem també de la probabilitat que hi ha de tornar amb alguna malaltia després de fer un viatge a un país exòtic. L'Hospital Clínic té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. Ells ens ho explicaran.
1: Esports.
2: Aquest diumenge juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. La selecció espanyola ha suspès el seu darrer entrenament abans de la final del Mundial degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. De la seva banda, l'Argentina sí que ha pogut entrenar, però amb retard. La disputa de la final no perilla. Els amistosos de pretemporada, Girona 0, Alcadixa 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové li treu 4 minuts i 30 segons al segon, Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 se celebra la cursa.
0: I ens espera un diumenge molt calorós, amb màximes d'entre 35 i 40 graus a bona part de l'interior i del prelitoral. Els 40 serien més probables al Pla de Lleida. El temps estable, assolellat fins al migdia, i a la tarda doncs, poden caure xàfecs aïllats al Pirineu. Farà molta xafogor a la costa. Passant gairebé 3 minuts a dos quarts, els Estats Units i l'Iran intensifiquen les hostilitats tot just un mes després de l'acord d'alto el foc que ja ha quedat en paper mullat. Dos soldats nord-americans han mort en l'atac iranià amb míssils balístics i drons d'aquesta matinada contra la base dels Estats Units a Jordània. També hi ha un altre soldat desaparegut, segons informacions del mateix exèrcit. Sí, amb aquests ja són 16 els efectius nord-americans que han perdut la vida des que els Estats Units i Israel van començar aquesta guerra el 28 de febrer d'aquest any. En plena escalada, el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, ha atiat encara més el foc, amenaçant els Estats Units amb lliçons inoblidables. L'ayatolà ha carregat contra el president nord-americà, a qui ha culpat de la fallida de la treva. També ha dit que Trump no té cap mena de credibilitat. El comunicat de l'ayatolà arriba després de 7 dies consecutius de bombardejos encreuats en què els dos bàndols han atacat infraestructura civil. Washington ha destruït diverses vies de comunicació i una desalinitzadora de la República Islàmica. Des de Teheran eleven a 50 els morts i a 500 els ferits per aquests atacs nord-americans de les últimes 3 setmanes. El règim dels ayatolàs ha respost bombardejant els principals aliats nord-americans a la regió i per primer cop doncs, també li ha tocat rebre a l'Aràbia Saudita. Kuwait ha sortit perjudicat en aquest cas pels atacs rebuts contra una instal·lació petroliera, una central elèctrica i una desalinitzadora. Les monarquies del Golf ho han qualificat de crims de guerra. I a casa, 9 persones han mort també al llarg del dia d'avui en diferents atacs israelians en una nova vulneració, en aquest cas també de l'alto el foc, per part del govern de Benjamin Netanyahu. Sentim el pare d'una de les víctimes.
3: El meu fill era una jove de 18 anys que ajudava el seu oncle a col·locar alumini. Aquesta era la seva feina. L'oncle té un taller d'alumini i ell l'ajudava a aïllar-lo amb el que tenia.
0: Una família amb 3 fills menors d'edat també ha mort durant el bombardeig d'un edifici residencial a la ciutat de Gaza. L'exèrcit ha justificat aquesta operació dient que l'objectiu era atacar un terrorista de Hamas. A més, a Israel va assassinar 8 persones durant un funeral en un camp de refugiats. Més de 1.100 gazians han perdut ja la vida des que va entrar en vigor aquesta suposada treva l'octubre passat. De fet, les últimes setmanes Tel Aviv ha intensificat els atacs contra l'enclavament. I a Jerusalem està creixent l'assetjament dels ultraortodoxos sobre la població secular d'aquesta ciutat. Una cafeteria que obre en sàbat, és el dia de descans setmanal en el judaïsme, és ara l'última víctima d'aquesta dinàmica en una ciutat que cada dia és més religiosa. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó.
1: Sàbat, criden un grup d'ultraortodoxos davant d'una cafeteria que obre el dia del descans sagrat. Han vingut per segon dissabte consecutiu a assetjar els clients i el propietari, el Yoel, que té la consciència ben tranquil·la.
4: Vam posar la cafeteria al centre de la ciutat, que és una de les zones més seculars de Jerusalem, però han vingut grups d'ultraortodoxos que no volen parlar i que pressionen, intimiden perquè acabis tancant.
1: No pensa fer-ho perquè obrint en sàbat, diu, ofereix alternatives als no religiosos que han vingut fins aquí a defensar els seus drets. La cafeteria s'ha convertit en l'escenari d'una batalla sobre el model de ciutat que ha de ser Jerusalem. Una batalla que es reprodueix en altres àrees, com a la zona de Mea Shearim i Romema, on veïns ultraortodoxos boicotegen les obres d'una nova línia de tramvia. Laura Ward, assessora de la ciutat a l'Ajuntament, està indignada.
5: Els atacs de les obres del tramvia han suposat pèrdues de més de 500 milions de xèquels. És exasperant. I el pitjor és que el govern de Netanyahu, la meitat dels quals són fanàtics religiosos, els hi permeten.
1: Des de l'Ajuntament asseguren que tenen les mans lligades perquè la policia la dirigeix un fanàtic religiós, Itamar Ben-Gavir. S'aferren a les properes eleccions per a calmar els ànims i canviar la dinàmica als carrers de la ciutat.
0: Ara són 2:15, tornem a Catalunya. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 235 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i també l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i per protegir el medi natural en una situació que, com us diem, és de risc molt elevat. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialb, a la Noguera també i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. El foc, mentrestant que crema a l'Aragó, és ja ho han dit, el més extens d'Espanya aquest any, amb 15.800 hectàrees. Els bombers tenen l'esperança de poder encerclar-lo en aquestes pròximes hores. Luis Biendicho, conseller de Medi Ambient de l'Aragó.
6: És la zona que més nos preocupa para esta noche, que és el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, i és lo que vamos a seguir vigilantes i vamos a seguir atentos.
0: I el conseller d'Interior d'aquest govern, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut, com us diem. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
7: Esta noche y mañana se va a seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a la telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: I encara Espanya preocupa un incendi que crema Guadalajara i que continua sense control amb un comportament extrem. Ha cremat de moment 9.000 hectàrees. Aquí a casa nostra, per cert, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat ja als 30 graus i és per primera vegada que passa des del 1996, que és quan se'n comença a fer un registre regular. Va ser aquest divendres i la dada l'ha portada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany de Banyoles va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950 amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol, precisament del 2023.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Les obres de pacificació de la carretera nacional 2 a Mataró començaran aquest hivern. Ho ha anunciat el Departament de Territori, que ha presentat a la capital del Maresme un conveni amb el Ministeri de Transports, pel qual l'Estat invertirà més de 380 milions d'euros per millorar l'autopista C32 i per pacificar la nacional 2. L'objectiu és convertir aquesta nacional 2 en un passeig de 40 quilòmetres des de Montgat fins a Malgrat de Mar. Serà per vianants i tindrà un carril bici segregat. També es vol millorar la connectivitat de l'autopista C32, per això abans del 2032 es faran 4 noves sortides. Una a Taià, Premià de Mar, a Vilassar de Mar i també a Calella. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, n'ha explicat els objectius.
8: 10.000 vehicles que passaven per Nacional 2 passen ara per l'autopista. Per tant, a l'autopista l'hem de millorar. I això vol dir millorar els enllaços, millorar l'accessibilitat, fer actuacions que vagin de la Nacional 2 cap a l'autopista. Per tant, un primer àmbit són les millores a la C32. El segon, la pacificació. I finalment, hi ha un tercer paquet de coses, de millora del transport públic, de descarbonització, plaques fotovoltaiques.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca també els beneficis que aportaran aquests canvis.
9: Té avantatges en termes de sostenibilitat i sobretot té efectes sobre aquest urbanisme del segle XXI, aquesta pacificació de les trams urbans i aquesta millora en l'àmbit de la mobilitat i del transport públic, però també d'aquesta qualitat de l'urbanisme, de la qualitat urbana i també en termes de sostenibilitat.
0: I el govern destina una línia d'ajuts de 3.800.000 euros a les explotacions agràries de les Terres de l'Ebre que van patir, ho recordareu, els aiguats i la dana Alice del setembre i l'octubre passats. Aquestes subvencions estan destinades als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, apícoles i vivers que hagin sofert danys amb l'objectiu doncs, de contribuir a la recuperació de la seva activitat agrària i compensar part d'aquests costos que van tenir. Serveixen per fer treballs de neteja, moviments de terres i reconstrucció de terrasses, entre altres coses. La quantitat de la subvenció varia en funció del grau d'afectació, amb un màxim de 50.000 euros per beneficiari. Aquestes sol·licituds s'han de presentar telemàticament des d'aquest dissabte i a temps fins al 7 d'agost. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una nova tirolina doble a l'estació de Vuit a Ull. Aquesta activitat s'afegeix a partir d'aquest cap de setmana a l'oferta d'activitats d'aquesta estació de muntanya que vol atraure més visitants a banda dels esquiadors. Alba Mor.
10: L'objectiu és mantenir l'afluència de turistes a l'equipament també a la primavera i l'estiu. La nova tirolina s'ha impulsat com un atractiu més que es pot complementar amb activitats d'esport i natura. Sònia Bruguera és l'alcaldessa de la Vall de Boí.
11: Jo crec que això és un atractiu no només per Vuit a Ull, per convertir l'estació de Vuit a Ull en estacions de muntanya, aquests 365 dies que dèiem, i evidentment és bo tant per l'estació com per la Vall de Boí. Això és un atractiu més, una activitat més a dintre de la Vall de Boí i això crec que ha d'atraure públic i ha de generar més economia, més oportunitats. Això crea un Pirineu viu, un Pirineu amb oportunitats i al final un Pirineu de futur.
10: La nova tirolina és la més llarga de Catalunya i fa un quilòmetre de llargada. L'equipament se suma a una segona infraestructura de 200 metres ja inaugurada a principis de l'estiu passat. Els dos equipaments estan ubicats a la base de l'estació i permeten fer baixades individuals i en tàndem gaudint de les vistes panoràmiques que ofereixen les muntanyes del Pirineu.
0: Cinc ferits, un d'ells de gravetat a Lleida a causa de l'explosió que hi ha hagut en un cotxe aquest dissabte al matí. Els fets han tingut lloc cap a les 11, han afectat el conductor del cotxe i quatre vianants que es trobaven a la zona i que han resultat ferits per l'impacte de fragments del vehicle que han sortit disparats per culpa d'aquesta explosió. Els cinc afectats es troben ara a l'Hospital Arnau de Vilanova i els Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació, han indicat que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc apunta a la combustió d'algun esprai que hi havia dins del cotxe. I Tortosa, que reviu l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, un esdeveniment que enguany arriba a la 29a edició, apostant per donar a conèixer el patrimoni històric i cultural d'aquesta ciutat. Segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta trobada amb el passat té una repercussió econòmica a Tortosa, atenció, de 7,7 milions d'euros. Ariadna Escoda.
12: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
13: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges a on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada, portant-te al segle XVI.
12: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
0: El temps. Amanda Ramírez.
14: Tendència a pujar la temperatura, notarem avui, tant de dia com de nit. Venim d'una nit tòrrida, més de 25 graus de mínima. És a dir, tota la nit no es baixa dels 25 graus alguns sectors de la costa, del prelitoral, fins i tot mínimes de 26-27. A mitjanit encara hi havia valors propers als 29 o 30 amb molta humitat arran de mar. En definitiva, ambient molt canicular, no estem tenint una onada de calor, no estem superant els llindars, que per exemple a Lleida són per sobre dels 40 i mig, però ben a prop, i a més amb tanta sensació de xafogor, doncs fa patir tants dies consecutius de calor, va una mica per llarg, fins dimecres, 3-4 dies més de calor forta, i probablement dijous a la tarda i divendres ja pot baixar una mica la temperatura. Tot això avui amb sol, al matí amb alguns núvols baixos a la costa, Daurada, Delta de l'Ebre, humitat, xafogor, calitxa, aquesta pols, aquest aspecte com africà del cel, i a la tarda nuvolades que podrien créixer aquestes castelleres, aquests cúmuls al Pirineu i donar algun ruixat, preferentment Ripollès, Cerdanya, nord de Pallars Sobirà, Vall d'Aran i el Principat d'Andorra.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ara passen dos minuts a tres quarts, una de cada 10 persones que viatgen a països exòtics tornen amb alguna malaltia. És un percentatge que es manté estable cada estiu, segons l'Hospital Clínic, que té l'únic servei de salut internacional de tot l'estat espanyol. El que sí que canvia són les destinacions, molt sensibles als conflictes i també a la situació geopolítica mundial. És un reportatge de Núria Har amb muntatge musical de Macià Closes.
15: El 10% dels viatgers tornen a casa malalts, molts per una diarrea o per una erupció a la pell i no havien demanat consell mèdic abans d'agafar l'avió. El doctor Àlex Almuedo explica el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio amb el tipus de malalt que es troben a la consulta del clínic.
16: La majoria dels que venen no havien fet una atenció al previatge, però també tenim gent que ha fet l'atenció al previatge i igualment s'ha emmalaltit.
15: Els països del sud-est asiàtic són destins molt populars, però l'esclat de la guerra de l'Iran ha obligat a refer plans perquè la majoria de companyies aèries que volen des d'Europa feien escala a països de l'Orient Mitjà.
16: La nostra clínica, no, es comporta una mica com a termòmetre de la situació geopolítica, de les crisis climàtiques, de les crisis sanitàries, i sí que vam observar a nivell de març un canvi. Va haver-hi una baixada molt grossa d'un destí com és Tailàndia, que és superturístic, i la gent va canviar. Això ho hem de dir, el viatge és resilient.
15: Ara, molts d'aquests viatgers han canviat Tailàndia per països de l'Amèrica Llatina o de l'Àfrica. Un dels destins que més preocupen el Servei de Salut Internacional del Clínic és Uganda, pel brot d'Ebola, que també afecta la República Democràtica del Congo. Uganda és un país molt turístic que genera molt d'interès pels safaris.
16: I aquests viatgers sí que va haver-hi temor de viatjar, no de viatjar. I fem una mica la personalització del que seria la recomanació del viatge aquest, depèn del que vagis a fer.
17: Has hablado con ella?
18: Hello, felicitas y te va a hacer. Eri.
19: Hace tiempo no siento nada.
20: ¿En serio te vas a ir?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno i Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
21: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i en verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
0: En Santi Pujol ens destaca el nou projecte conjunt.
21: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, I sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
17: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel,
1: perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una és la mare d'ell, el noi, vale? Pues a casa anàvem posant contínuament, anàvem ballant, etcètera. I vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: I els Castellers de Vilafranca, que estrenen el 5 de 9 a Sitges i completen així la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Anem a Sitges. Josep Almirall.
4: Gran actuació dels Castellers de Vilafranca, que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 prometedor que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada. 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
3: I a Barcelona hi ha un fenomen en ple creixement, el de les gelateries. La ciutat ha vist una onada d'obertures en els últims 5 anys d'aquests establiments i sobretot el que ha augmentat és la varietat. És un reportatge que ens ha fet en Roc Fargas amb el muntatge musical del Miquel Guiu.
5: L'auge dels locals de venda de gelats s'ha produït sobretot en les zones turístiques de la ciutat, tal com explica Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
6: Hi ha un creixement que es veu, però sí que depenent de la zona, no? El que és llocs on d'alguna manera té més proximitat al turisme, incluït barris de Barcelona, sí que el creixement és molt més alt com creixement en altres tipus de botiga.
5: Una de les novetats dels últims anys és l'obertura d'establiments que treballen amb la seva pròpia concepció del gelat. En Ken, per exemple, és el fill dels propietaris de la pastisseria Takashi Ochigai, que va obrir el 1983 i que ara fa poc va crear una marca de gelats, Kurimo. Ell ens explica amb quins productes treballen.
7: Nosaltres vam crear una marca que es diu Kurimo i a partir d'aquí vam llançar una tipologia de gelats, que són gelats italians, amb ànima japonesa. Llavors, tots els gelats tenen algun tipus d'ingredient doncs, associat amb el Japó. Nosaltres tenim doncs, el yuzu i sudachi, que sudachi també és un cítric japonès. Després tindríem el de cirera i umeboshi i un altre que surt molt i que s'està fent molt popular és el de sesam torrat i tot això ho portem al Japó.
5: Jo vull anar a la platja amb tu. Si caminem pels carrers de Barcelona, avui veiem gelateries japoneses com la d'en Ken, però també n'hi ha de gregues, libaneses, argentines o les que treballen en productes de proximitat. En Marco, per exemple, és un dels propietaris de Parallelo Gelato. Tot i que ell és italià, porta 10 anys treballant amb productors de quilòmetre zero i creu que precisament això és l'essència de la seva marca.
8: Nos hemos dado cuenta que había muchos productos de calidad. Entonces nos parecía un sinsentido ir a comprar un pistacho de Irán cuando había un pistacho muy bueno y local. Hay también una razón ecológica. Y al final de todo, pero la cosa más importante para nosotros era igual crear un producto que fuera auténtico. Si puedo comprar un helado que tenga algo de aquí, tiene mucho más sentido.
5: Ara amb l'estiu i les altes temperatures ve més de gust que mai un gelat per refrescar-se. I Barcelona té cada cop més oferta variada per a tots els gustos. Si això s'acaba, tindré el cor trencat.
3: Amb Alfons Gorina.
9: Aquest diumenge es juga la gran final del Mundial entre les seleccions de l'Espanya i l'Argentina. Aquest dissabte la selecció espanyola no s'ha pogut entrenar damunt la gespa i ha suspès definitivament l'última sessió abans de la final degut a la tempesta elèctrica que ha caigut sobre Nova Jersey. Pel que fa a l'Argentina, ha posposat el seu entrenament però finalment sí que han pogut exercitar sobre la gespa. La final, això sí, en principi no perilla. Sentim a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, parla d'aquest partit.
10: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos super selecciones, dos super equipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
9: Per part d'Argentina ha parlat Messi, recordant la ja icònica foto de l'astre argentí banyant a la Minya Mal quan era un nadó.
11: La verdad que esa foto es una locura porque bueno, en la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también.
9: D'altra banda, Joan Laporta, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que el fet que ell doni suport a la selecció espanyola públicament és una manera d'agrair que tenen 8 jugadors amb Espanya. Un posicionament que ha provocat les crítiques d'un sector de l'afició del Barça que li ha recordat la història del club que presideix i tot el que representa.
12: Tenim 8 jugadors a la selecció espanyola i han arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res més. I la veritat és que estic molt, molt, molt agraït de com ens estan tractant.
9: Aquest dissabte han arrencat els primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González s'han posat al camp de l'Olot per 0-3. Sentim a Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
13: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
9: Per la seva banda, el Girona ha empatat a 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Alcadixa de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador del Girona, ha parlat de quines sensacions tenen amb el nou entrenador Quique Álvarez.
14: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i som dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
9: Això el dia en què el mateix club gironí ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, ha perdut el camp del Castelló per 2-0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlem ara del Tour de França. Quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, de nou en solitari, a la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar ha atacat quan faltava 1,5 km per coronar el Col du Hag i ningú l'ha pogut seguir. Sentim el líder del Tour.
16: Yeah, really perfect day. We marked this.
17: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team we had another one.
9: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Dolesnau, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole al Gran Premi de Bèlgica. Aquest diumenge a les 3 de la tarda se celebra la cursa. I Paula Badosa jugarà aquest diumenge a la final del torneig a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets de semifinals.
15: 3CAT Info. Informar.